0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els de massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No te li poses la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
9: Anem amb la bandera de Girl Band.
8: Deies Maria, oi?
10: Creu com una de Girl Band?
11: Que mola.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
8: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a escoltar el discurrito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. If you survive these crazy days, I'll jump around and sing a praise. You can't walk

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'l.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Jo ja no tinc res.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar.

0: Espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: vida amb tu.
1: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
2: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
3: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots personalment. Sorpresa. Com ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
2: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny, quan queden 6 curses per acabar la temporada.
2: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain, disputat a Malàsia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant, després de fer-me el buit per rebre Shakira totes dues a Madrid.
6: No et van fer buit directe, m'ho vam comprar nosaltres.
5: Lara García, Marta Viara, què tal, com va anar el concert?
6: Fantàstic.
5: Apa, veu publicar molt poc per això a Instagram.
6: Perquè ho vam viure tot en aquell moment.
5: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
6: No vam gravar gaire.
5: Clar, és que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després desperta el que passa.
6: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tota la gent que estava gravant li estàvem dient: nois, mireu el concert i gaudiu.
5: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

Vinga, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obrirà.

0: Tiran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui Arbeca, les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi. Tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana. Maiol Roger, també bon dilluns.
2: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
2: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostella als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem què diem, l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això.
1: Per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I en definitiva aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser moriré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però feliç.
0: L'únic que podem dir és gràcies per regalar-nos un grapat de cançons que formaran part de les nostres vides i de les nostres particulars històries. Per tant, fins aviat, estimat Oques Grasses.

0: Xavi Canalies. Bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. En només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
2: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1, entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni, R4, entre Terrassa i Manresa, R7 en tot el seu recorregut, R8 en tot el seu recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona.
2: Sí, cal.
1: Perquè pràcticament totes.
2: Sí, totes estan, en certa manera, afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pel que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
4: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de 6 del matí, 3 bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
5: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquest centre. Són espais on les persones sense llar podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
6: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli. Literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streik, Marc Malús i Pere Bugés. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: d'octubre, el dia que, precisament, Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs Jarabe de Palo ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i, de moment, en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i, de moment, el que sabem del cert és que el post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, El món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí. Tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació evidentment més coneguda, sí, pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte que es diu Floc de Neu.
2: I es presenta com un artista català anònim i recull alguns dels grans moments a la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista al Foraster de Quim Masferrer.
3: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que digui res!
4: Sagristia, tens una rata de sagristia, que sí, que tot el dia estàs a missa.
3: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga. Que t'entén
4: de parlar. A missa jo, apa, home.
3: Esmorria, cria.
5: Esmorria. He perdut el cap.
1: Moments del Foraster. Estaven fent conya, aquestes dues. Oh, estaven fent broma.
2: Ara pensava dir, uau.
6: M'hagués agradat que fos de veritat.
1: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
2: Ah, boníssim.
1: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
2: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
7: Jo sóc del Panjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? Ah. No visc a Londres, no, ni a Nova York. Visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2-3 mesos ja parlava. La gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos. I com és que parles català? Al Panjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és panjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluda en panjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé, per mi la llengua catalana és no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, eh? A mi no me gusta. I jo soy de Andalusia o de Galícia. I jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí. És com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa, sí.
2: Boníssim. Perfecte.
1: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
2: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe.
8: ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
9: Muy bien, me encanta. Jo vaig viure a Sitges.
8: Oh, va... Tio, que fills de la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
9: No, però parlo català una miqueta, eh?
8: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar castellà.
9: Però collons, podem parlar castellà també, no?
8: Però és que a mi me costa moltíssim. Jo hablo en castellano i tu en català, així practicam les dues.
9: Una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig viure a Sitges fa 2 anys. Es diu així, eso. Ja vuelvo a l'Andalú mío.
8: Pues lo recuerdas muy bien.
9: No, pero no, aprendí hablando de ver series. Berlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Me gusta la familia también, alguna serie. No sé, me gusta mucho el idioma.
8: Ay, quina il·lusió, doncs molt bé, que vagi molt bé, Espe.
1: Amb només 9 minuts arribem a 6:15 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
2: Sí, ho ha fet en les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata.
1: Sí, sí, sí.
2: I que tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
1: Sí, és que no hi ha un pan de net, eh?
2: Res, no se salva ningú.
1: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany
2: sí,
1: de
2: vegades,
1: cada persona.
2: I a vegades ni el forat del pany, eh?
1: Epa, i això?
2: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
1: Com
2: canten,
1: ara què?
2: Canten, coses que canten.
1: Vinga, va. I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
2: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
1: inèdit,
2: pogut veure.
1: Inèdit.
2: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira, Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
1: Oh!
2: Poètic.
1: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No hi havia ningú més. Quina nit, noies.
2: És que clar.
8: Quina nit.
2: Que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta que és.
1: I que alta.
2: Shakira també, evidentment. I que alta que és. I
1: que baixets que som nosaltres, també.
2: Sí. Però quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Muy cierta. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
1: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
2: Sí, no, no,
1: ja
2: i
1: està,
2: tant.
1: No?
2: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
1: veus?
2: Fet, fortíssim.
1: Això sí que és una sort. Només 7 minuts, 5:45 del matí. Quin son ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
10: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
11: Ho deixarem aquí, ara, el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
6: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
12: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove, que ja el tens aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
6: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'agora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonch van tenir un debat encès.
13: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
14: I els diputats?
13: No, però
14: tu
13: escolta una cosa.
14: Els problemes?
13: No, ara mateix, se m'espanya a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
14: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc el propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
13: Bueno, clar, però perquè tios, ets el propietari, per favor, David.
15: No és la diferència. És casa teva, collons.
14: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters que depèn, n'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
6: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
16: Con estos decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso, que da asco.
1: Matiners. Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
2: Hi ha gent que no pot tenir micro. Ja està.
1: A bones hores. A bones hores li dius.
2: Ja està,
1: que s'ha muntat allà.
2: I que li treguin.
1: Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez de los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
1: Tenim feina, eh? Tenim
2: carai, feina. Quins dos mesos, tu! Sí.
1: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fregant ja 6:45 del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: m'encanta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, això.
2: Ai, per favor, a veure, quants en fa?
1: En fa 51, wow. Kate Winslet.
2: Déu-n'hi-do.
1: També faig de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Sé lo que hicisteis, Àngel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
2: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és un monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos, perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
3: Bon dia, família matiners.
4: Cesc Escolà, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
3: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
4: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia, també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia amb local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de protecció civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquesta any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en polra de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo i, no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el Castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també O sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant, no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí, avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu Curt i Ras, pendents de Sánchez, i La Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim-ho ara.
5: I el Barça, implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys ja haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El país coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: Al Periódico, en canvi, l'editorial és pels robatoris de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra ressegueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona.
1: Veus?
5: Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
1: Uau. Uau, uau, uau. No? Gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: Poques Grasses fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 9:15 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais. I també a Barcelona... el Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Varas i una altra previsió per avui mateix per aquells que siguin fans dels festivals.
0: Escoltant.
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí, per aquí no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí, sí.
0: Eloi,
1: sí.
0: Hosti, quina veu. Bon
2: dia, Eloi. Mira que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: Hem vist per tot arreu.
0: No, tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a fer. Marta, què?
2: Estàs aquí un altre cop.
3: Estava cridant.
0: Ah.
4: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que, a més, la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Quin matí, tu.
0: Macià Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada, Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, el Carrion, avui també jugaràs a la dada, va. Vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem als inicis.
5: Calienta el sol, oh, calienta el sol. En la granja de Mayol.
2: En la granja de Mayol, no sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
0: Ja el tens aquí, el que ens faltava ja.
2: El cas és que Josep Montero Doques Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
0: Fatal,
2: ja sentiu
0: fatal.
2: Que el so és molt dolent, entre altres coses, perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és, bueno, una cançó...
0: Un mòbil de fa molt temps.
2: De fa molt temps, perquè que no diré quan.
0: Mòbils, clar,
2: no
0: clar.
2: Diré quan.
0: Va,
2: la qüestió és que avui us pregunto...
0: A veure...
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses.
0: De les Oques Grasses, en masculí.
2: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
0: A veure, mira, va, vull començar a la Carrion.
3: Quants anys té ell?
0: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
2: No, sí. 40.
0: 40, ah, ja pot, ser, té, no? Pot ser, 40? 41.
3: 41,
2: sí.
0: Vanessa,
4: però una pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
2: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
0: Val. Carrion, no, si, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Digue-li al Macià. 25 de què? La Carrion du 25 anys. No, Carrion, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
0: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses,
0: no
4: jo, li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé, què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs, restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, molt abans. Jo vaig anar de festival.
0: 2011.
3: Abans, segon mes vaig veure Oques.
0: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
0: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
0: 2002.
4: Marcant la diferència.
0: Jo dic 2000.
3: Opa. Vinga.
0: Fa temps.
3: Sí, és que igual 99,
0: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
2: Vanessa Carrion!
0: No m'ho puc creure! La sort de la principiant.
2: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
0: Mira, molt bé, Vanessa!
2: Que es va fer a la sala Oxigen, al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins a convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses. I el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest.

0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Fins demà, adéu. Ai, que avui també us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda. Enguany celebra 48 anys d'històrica trajectòria artística. És que, un moment, estava dient a l'Ara. L'Ara, vés-me a agafar el telèfon i diu, però si a la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí que li vaig,
0: No, tens tota la raó. Vinga, al Teatre Romer de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474, Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romer. Esperem les vostres trucades i també volem saber aquestes hores del matí què esteu fent desperts. I a partir de les 6 del matí, pràcticament res, escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, que ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui amb Ricard Ostrella en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona, i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre a Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda al Teatre Romea, recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474. Veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa-hi el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
9: El concert
8: de la teva vida.

0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui sí que els llocs on faci una mica de sol poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Pla d'Urgell.
4: Linyola.
3: Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola. Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordejo una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estall Llibar.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport.
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Jo us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu, adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: A veure, aquest cap de setmana, sí. Fer, si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el divendres, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, no?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Bé, ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, també una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant a Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falten 2 minuts, sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, sí, a les 6, sí.
1: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir aguantava una mica... Sí, el xaparró i en casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3. De quins moments desvelem qui s'han portat aquest parell d'entrades?
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies, adéu.
1: A Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat,
3: sí,
1: ja t'ho dic ara.
3: Sí, avui mogudet.
1: Avui a pintar un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: Música de Black Eyed Peas a aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? Acabat o que sabem quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això, i que la vida, ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu, en tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: dia. Escolta, abans de que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, ja estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi. Sí.
3: Hola.
2: Ara no em veus, no?
3: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar, farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música amb Music Calaix.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu amb...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'una pista torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada. Hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
3: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra. La pluja

0: I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 en folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 en folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. És hora punta i, a més, és un dilluns anormal. Complicacions, segur, a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
1: Ja, doncs, en aquests moments he de dir que tenim unes 10 vies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellar del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes d'elles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com, per exemple, a la P7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, a Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C-16, a la C-17 o la C-33 i la C-58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud de la zona de la B-23 i la 2. Mantingueu-vos informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
0: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
2: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior més clarianes, però amb alguna boira. I aquesta tarda, un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda, isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han reconegut

0: recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges és alert a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
1: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera, i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara sota la pluja. Anna, bon dia.
2: Hola, Elena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Elena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs, i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
3: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat. Comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem el que és la canalització que està portant el riu. Però és veritat que hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert el parc fluvial. Hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i anar i arribar una mica més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
2: Per tant, l'alcaldessa s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
3: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement després acaba arribant a la ciutat i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui, hem de ser, doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
2: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
3: Totalment. És veritat que la riuada de 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que evidentment ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest, doncs, que infraestructures com aquesta seran imprescindibles, doncs, per aguantar i resistir millor aquestes no, inclemències que ens vindran en els propers temps.
2: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
3: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte, no? Doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
2: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
3: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
2: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
0: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
4: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
5: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant, doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè, com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren, i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas, s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.
0: Maresme, doncs, i Mataró, en concret, la seva capital, una zona també molt afectada per les pluges. Ja veiem, doncs, aquí els passatgers esperant aquest tren de Rodalies, que esperem funcioni mínimament amb normalitat. Gràcies, Clara, i molta paciència. Ara mateix, com us ho dèiem, hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat, també ho recordàvem ara, un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques, en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se, està clar, a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i del prelitoral central durant aquest dilluns al matí. Tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Hola, bon dia des dels TECAT.
0: Una última hora ràpida, eh? Ho dèiem ara, aquests és alerts, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
6: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació, també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
0: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat. Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
6: Bueno, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències, per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
0: Senyor Marc Ramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
6: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles. No? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs, el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció. No? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
0: Xavier Marc Ramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, conegut al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ES Alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta els casos judicials i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3 minuts i mig els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7, ara mateix, tenim tallades les sortides cap a l'autopista, a la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7, a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complica. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèiem, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja. És així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja, només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. En Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del Voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del Grup Logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials, i volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuay i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes 2 hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, els passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat, per tant és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que, de moment, aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim, no es pot guardar massa. Gràcies. Que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica, no?, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres aquí a prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort, cada vegada ens passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul de lo que va sortint cada vegada més l'aigua i has d'anar reculant o marxant perquè l'aigua, bueno, va pujant enrere fins aquí al poble i fins que queda tot això pla, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, paciència, perquè això tardarà dies, i llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha ja l'intentes treure el molt aviat, o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, ja has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és aquest estiu, vagi per força i anar a ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, la pluja, de fet, uns 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamen, doncs, aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé. Ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra. I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies, amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades, com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
10: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
1: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia. Bon dia. I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
11: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi, no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hunt. A la represa, Eva Pallor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
1: Va, oblidem-ho, eh?
11: Sí, passem pàgina.
1: Cristina, gràcies, fins demà.
11: Que vagi bé, fins demà.
1: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria el concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
12: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Que molt content, de veritat.
1: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda usonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de quatre concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs està molt amatents allò que passa perquè doncs, segurament si esteu per la zona, perquè a Mollet del Vallès o al Vallès Oriental, també al Maresme, us hauran sonat aquests avisos d'e-alert, així que en aquestes, quedarà una hora ara fa una hora que doncs, sonaven aquests, aquestes alertes, estarem amatents allò que és el que ha de succeir pel que fa a la jornada d'avui meteorològicament parlant, però passaran més coses, així que d'aquí no res entrarà als nostres estudis en Joel Gascón, el nostre company, per fer-nos un tastet de l'actualitat informativa. Després què farem? Doncs avui us volem parlar de la companyia de sarsuela de Mollet, el Fòrum Abelló, que estrena una sarsuela. Serà just aquest diumenge, dia 11 d'octubre, al Teatre de Can Goma, i ens venen a presentar doncs, aquesta novetat que tenim. És una antologia. Bé, nosaltres no explicarem gaire cosa, perquè per això els hem convidat, perquè ens ho expliquin ells i elles. Després també tindrem la secció de la petita i la gran pantalla. Jo, si no m'erro, avui crec que toca petita... No, gran pantalla. Avui tenim allò cinema, crec, de la mà del Sergio, qui ens ha de comentar doncs, una proposta cinematogràfica. Tindrem també l'actualitat esportiva de la mà d'en Joel, novament, i a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que avui doncs, anirà de referit al segon Girafeina Mollet Més 45. És una acció que tindrà lloc aquest dimecres i ens venen a explicar fil per randa com està tot organitzat, així que pararem atenció. Aquesta és la presentació. Ara, doncs, arrenquem. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge radiofònic.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Avui comentava que estarem amatents a aquests avisos de pluja. De fet, allò serà un dia, una jornada complicada. Vèiem allò per xarxes que des d'algun centre educatiu, concretament des de Col·legis Nous,

0: nit cap a diumenge, així que de moment, doncs, alerta.
1: Molt bé. A banda d'això, Joel, quins temes destacarem avui a l'informatiu?
0: Doncs abans de tota aquesta aturada que hi va haver-hi, no, doncs, a partir de dissabte cap a migdia tarda, doncs, el divendres a Mollet, doncs, la nostra ciutat i Torres Vedres es reunien amb una relació que mantenen les dues ciutats des de fa més d'una dècada, i és que una delegació de la ciutat portuguesa va visitar, doncs, a Mollet en el marc del Festival Internacional Sona Mollet, que de fet el dissabte, doncs, es va suspendre la sessió, però si més no divendres sí que van poder-hi ser, i ho van fer, doncs, això, per reforçar els vincles dels dos municipis. I és que el Carnaval ha esdevingut un dels principals punts de trobada amb l'exposició Diàlegs de Carnaval. Ara, doncs, aquesta trobada, doncs, serveix per estrenyar els llaços amb una mirada posada en un futur agermanament amb aquesta ciutat. L'alcaldessa de Mollet destacava que les dues ciutats tenen molts projectes en comú i que actualment treballen amb la mirada posada en la formalització del futur agermanament.
2: Evidentment tenim molts projectes en comú, i el que estem treballant en aquesta trobada d'aquest cap de setmana, i també treballarem en les properes setmanes, és treballar en un futur, possibilitat de futur agermanament oficial amb Torres Vedres, no? Perquè creiem que són dues ciutats molt similars, ciutats que anem treballant de manera molt productiva.
0: Per part de Torres Vedres, el principal representant de la delegació ha estat el regidor de Cultura, Rui Estrela, que s'ha mostrat satisfet per la rebuda i ha expressat la voluntat d'avançar cap a aquest agermanament. El regidor ha afirmat que els dos municipis poden aprendre molt l'un de l'altre.
3: Concretizar una formalització d'una parceria que nosaltres queremos que seja productiva en un futur, en treball tècnic entre els dos municipis, on jo penso que cada un de nos terà a aprendre con l'altre. Nosotros tenemos cosas a aprender con Molé, certamente, y Molé probablemente también tendrá algunas cosas a aprender con nosotros.
0: Així doncs, aquesta trobada entre Mollet i Torres Vedres consolida la relació que va començar per motius mediambientals, però que avui abraça ja la cultura, la participació, la sostenibilitat i l'intercanvi d'experiències. Veurem quan es podrà formalitzar un agermanament.
1: Doncs, a més, jo sempre que sento Torres Vedres penso al Carnaval, no? El Carnaval de Mollet, que el tenim allà, i que se suposa que l'any vinent, 2027, tindrem el nostre i el de Torres Vedres aquí a Mollet del Vallès, amb aquesta instal·lació immersiva que s'ha pogut veure allà. És a dir que, bé, no sé si serà coincident amb el Carnaval que es consolidarà aquest agermanament, o abans, després, però vaja, que el 2027 segur. Més coses, Joel.
0: Doncs que la Fundació Sanitària Mollet acollia divendres la Jornada d'Arquitectura i Salut, una trobada que ha reunit professionals dels àmbits sanitari, universitari i arquitectònic per reflexionar sobre com els espais de salut poden contribuir al benestar de les persones. I l'Hospital de Mollet està precisament un dels grans exemples de la jornada. En aquest cas hi va participar el senyor Corea, que és l'arquitecte de l'Hospital de Mollet, en Mario Corea, de l'Estudi d'Arquitectura MFA, que en aquest cas defensava que la ubicació d'un hospital és clau i que cal tenir en compte la naturalesa, l'espai i la ciutadania que l'envolta per fer-lo integrador en l'entorn. En l'entrevista que li varen poder fer, doncs, l'arquitecte explicava que l'hospital es va construir pensant en garantir la salut, però també en el cost de manteniment de l'activitat. I un exemple és el maneig de la llum. La construcció dels patis que té permet controlar-la 24 hores del dia i fa que totes les zones tinguin alguna entrada de llum natural.
4: El hospital, que vive 24 horas, el manejo de la luz, tanto la natural como la artificial, es un elemento mucho más definitorio que en otras funciones donde la luz es solamente un accesorio. Aquí la luz es parte de la vida, es parte de la eficiencia del hospital. Entonces, el diseño de la luz en el hospital, tanto la natural como la artificial, es un tema específico y de tener de mucho cuidado.
0: De fet, deia que va, doncs, dissenyar, doncs, aquest hospital, doncs, no només guiant el disseny per als pacients, sinó també per al personal que hi treballa, i deia, doncs, que al final també, de fet, hi estan moltes hores allà i volia fer tot més amable. En destaca també de l'hospital, doncs, això, que es tracta d'un hospital on les plantes i els espais estan dividits per mòduls, i això permet, doncs, que s'adaptin al futur i a possibles casuístiques i que es puguin canviar els espais segons les necessitats. I un exemple, doncs, va ser la la Covid. Al final és una planta a la planta intermitja.

0: Sí que hi ha tots els temes més tècnics que fa doncs, que ho puguis pujar o baixar cap a baix, entre cometes, tirant cable, no? I, per tant, és tot molt més fàcil d'anar movent i d'adaptant a diverses situacions que puguin esdevenir.
1: És el mateix arquitecte, no?, que està dissenyant o ha dissenyat a l'Institut de Salut Mental que
0: sí,
1: tindrem
0: està, aquí. Sí, està tot igual que en aquest cas l'Hospital Universitari, bueno, la part
1: de campus.
0: Sí, del campus universitari, i això doncs, tot segueix amb la mateixa persona perquè, si més no, doncs, volen seguir doncs, aquesta línia que, al final, és un exemple per molts arquitectes que estan treballant això, amb dissenyar també hospitals. I, a part, tenim la sort, no, Mollet, que l'haver-hi camp, muntanya davant, no?
1: Sí, doncs,
0: amb els pinatons, doncs fa que tot encara sigui més integrador i es pugui veure més aquesta casuística.
1: Vaja, que allò de Green Hospital no és gratuït, sinó que és mereixedor de tota aquesta línia de treball. Mm-hmm. Molt bé, Joel, ho deixem aquí, més informació a la una. Anem a saber, després el Joel ens retrobarem d'aquí mitja horeta, perquè parlarem d'esports, però anem a saber ara de la previsió meteorològica, informat Lluís Mi Pérez.
2: Bon dia, una altra jornada regirada i, de fet, hem d'estar pendents de les tempestes arran de mar o al prelitoral que aniran caient al llarg d'aquest matí, sobretot. Novament plourà sobre mullat i molta aigua en poca estona. Probablement hi haurà algunes afectacions, ni que siguin locals, especialment a l'àrea metropolitana i ja avançat al mig matí migdia cap a les comarques de la Costa Brava. Més clarianes cap a Ponent, aquesta tarda menys ruixats també, i en quedarà, si de cas, algun cap a la Catalunya central, les muntanyes del prelitoral i les del Pirineu. Tot plegat amb un ambient suau, fins i tot xafogós, malgrat els núvols. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que parlarien de sarsuela i és que aquest diumenge tindrem sarsuela a la nostra ciutat. Serà aquest diumenge, dia 11, al Teatre de Can Gomà, a les 6 de la tarda. Ens presenten La Villa de la Caja i el Chisme. Jo deia, bé, és com una mena d'antologia. Ara ens ho explicaran els nostres convidats. Tenim a José del Pino. Molt bon dia, José, com estem?
1: Molt bon dia. Molt bon dia.
0: Està el José, que és, a més, sap que s'està davant d'aquests micròfons, s'està oferint a l'altra persona que ens acompanya del Fòrum Abelló, companyia de Sarsuela de Mollet, la Francesca Maspons, que és la tresorera de l'entitat, els auriculars. Molt bon dia, Francesca.
2: Bon dia.
0: Així que ens estrenem, en aquests micròfons, Francesca, o no?
2: No, ja havies
0: vingut?
2: Ja he vingut altres vegades.
0: Ja has vingut altres vegades. Sí. Bé, jo deia allò que estrenàveu, però que és una antologia, no? I una antologia vol dir, doncs, això, que plegueu trossos de sarsueles que ja heu interpretat.
2: Exacte. Fem una tria de les cançons molt boniques, perquè com que fas una tria, precisament pots triar les més maques, les més conegudes, i després, perquè no sigui un recital, no és una posada en escena com si fóssim un cor, sinó que és dramatitzada, llavors hi ha un fil conductor que és original del nostre director musical, el Dani Pérez, i llavors aquest guió enllaça totes les cançons amb un sentit, diguéssim, tot té un lligam, mm-hmm, per entendre.
0: José, ara li posarem al prova al José. Quines són les sarsueles que n'heu triat allò al Dani, allò, pues, per fer tot aquest recorregut?
1: No me'n recordo el nom de totes. Són set. I, bueno, d'una sarsuela que em sembla que és la Parranda, hem posat tres. De
2: Sota
1: del Parral, dues, em sembla que van.
2: La Verbena de la
1: Paloma. De la Paloma tenim una. És que no me'n recordo ara.
2: Sí, no, però vas...
0: No pateixis.
1: Sí, però bueno, diverses que són maques, són conegudes, i això que deia ella, hem agafat, doncs, les cançons que hem pensat que anirien millor, que agraden més.
2: I que lliguen amb el guió.
1: I que lliguen, clar.
2: Sí, són una dotzena de temes.
0: Una dotzena.
2: Sí, i bàsicament, o moltes d'elles són de cor, però també hi ha temes de solistes, diguéssim.
0: I llavors, el títol aquest de La Villa de la Caja i el Chisme...
1: Sí,
0: a veure.
1: Això és perquè, bueno, això és una villa que està la gent amb l'alcalde i de més, i, bueno, pues, i això és.
2: Hi ha una caixa.
1: Una caixa que no saps el que hi ha, és la intriga, i tothom està allà per veure quin xisme pot trobar per escampar-lo.
2: Tothom diu la seva de què pot haver-hi dintre la capsa, diguéssim.
1: Sí.
2: I el títol és original del Dani. Ell és el que li ha posat el nom.
0: I com és que el Daniel va tenir aquesta pensada? No sé si ho vau comentar a la companyia, si ell va dir, escolta'm, porteu allò un recorregut important,
1: sí,
0: com a companyia, però... porteu moltes estrenes, i no sé si va dir, escolta'm, doncs...
1: Bueno, és una forma de fer... perquè com que ens hem quedat una mica baixos de gent, perquè, clar, la gent es va fent gran, va agafant la baixa, per dir d'alguna manera, pues ja per fer una obra gran no tenim gent suficient, i llavors amb això ja fem.
2: Jo crec que també el Dani li ha agafat gust,
1: sí, no,
2: a crear obres, perquè també amb un altre grup que té el seu poble també van fer...
1: També fan coses així.
2: També van fer una creació, bueno, i més d'una,
1: Sí.
0: I la veritat, de fet, ara, Francesc, que tu comentes això, una vegada vau fer una col·laboració, no?, amb aquesta altra companyia que porta el Dani.
1: Sí.
0: Va ser una experiència,
2: Hem fet col·laboracions amb diversos grups, i un d'ells va ser amb la del Dani, sí.
1: Sí.
2: I l'any passat, per això, va ser amb els de Llagostera.
1: De Llagostera, sí.
2: Sí.
0: Que bé, no?, això de les col·laboracions.
2: Sí, va
1: molt bé. I ara, per fer una cosa una mica diferent, doncs pues això,
2: Sí. No, la veritat és que està quedant molt maca, Està quedant una...
1: Sí.
2: Queda molt divertida, molt fresca.
0: Això us ha obligat a recuperar vestuari d'aquestes altres...
1: No, aquest vestuari és més modern, diguéssim.
0: Sí?
1: És una mica més modern per sortir una mica del vestuari clàssic, I serà més modern, sí.
2: El vestuari és cosa de la Francesca, de la nostra directora escènica,
0: I
2: s'hi mira molt amb el vestuari. És la tercera vegada que ens dirigeix, i la primera el vestuari tothom ho comentava, eh? Sí. Deia, ostres, quin vestuari! I era tot fet de coses que ja teníem, perquè el que no pot ser és gastar-se molt amb el vestuari, perquè pot ser caríssim. O sigui, un vestuari d'època, un vestuari de clàssic, diguéssim, pot ser. I, en canvi, ella li dona... Aprofita el que tenim, s'ho munta d'una manera, i ara, aquesta vegada, també ha buscat que, sense haver de gastar gaire, la cosa sigui molt, molt lluïda i molt original, crec. Sí. No ho diem.
1: No, però vull dir, vull dir que és un vestuari una mica més modern,
2: però, en fi, és actual.
1: És això que deia ella, que no has de gastar molts calés.
2: Els recursos que tenim.
1: Sí.
0: I el que és allò, la posada en escena, allò, aquesta plaça de poble i tal.
1: Queda molt maco, sí. I, bueno, també és una dona que es mira molt els colors, eh? Sí, ja la primera que vam fer era tot molt colorit, eh? Aquella de tal palo de l'estilla, era tot molt colorit, i llavors l'altra també era tot de colors, que ara no me'n recordo.
2: Torrats, eren colors torrats, sí, molt càlids.
0: És que, clar, la sarsuela és teatralitzada, llavors la part visual és molt important, la posada en escena. Clar, no? Sí. No és només allò al cant, que també és important, no? Teniu aquí unes sopranos, tenors, barítons, però més enllà d'això, també tot el conjunt...
1: L'entorn,
0: no?
1: fa molt, sí. Mm-hmm. Perquè agradi a la gent, bueno, i ens agradi a nosaltres també, perquè si tu te sents bé allà, també actues millor.
0: Comentava la Francesca, està quedant molt bé, porteu assajant de tornada a l'estiu?
2: No, bueno, abans.
0: Abans,
2: sí. Sembla que no hi ha feina, eh?
0: Ja, perquè... m'imagino.
2: No, vull dir, sembla que... cançons, tal, són molts recuperats que ja les havíem tocat, però també hi ha gent nova, llavors hi ha gent que no les havia fet mai, llavors és com començar de zero amb elles, saps? Portem els anys, no, 6-8 mesos, tenint en compte, que la pausa d'estiu ens perjudica bastant.
1: Sí.
2: Ens perjudica bastant. Sí. I vam agafar aquesta data perquè la veritat és que Can Gomà estava bastant ple i no hi havia més dates disponibles, si no potser haguéssim esperat una mica més.
0: Clar, de fet, el primer que han dit en arribar és que no sabien com anava el tema de la venda d'entrades perquè coincidia amb 3 dies festius, no? I que això us podia fer mal.
1: Sí.
0: Però comentàvem allò que gent hauria d'haver-hi, no?
2: Sí, mare meva, 53.000 persones per omplir un teatre Can Gomà hauria de sobrar.
1: Sí, però bueno, encara que és un fi de setmana llarg, com que fa mal temps, esperem que no surti molta gent por ahí a nedar, perquè poden nedar aquí mateix, aquí, i llavors pues, estaran per aquí a veure si poden venir.
0: Nosaltres hem estat mirant com estava la platea i d'unidó.
2: Sí, la platea gairebé està plena, eh? Sí.
0: Estava comentant que és la segona ocasió. Era una mica reticent això de la plataforma de molletvallès.covid.com, però bé, no?
2: Érem reticents, no perquè estigàvem contra de la tecnologia, no? O dels nous costums, sinó perquè el públic nostre és gran i no perquè sigui difícil, però a vegades és més la por de fer allò que el difícil que és, no? Però com que també podien anar a la Marineta, que els hi fessin la gestió, va anar, o sigui, no hem rebut cap queixa, ningú que digués, oh, però què us penseu? Tot perfecte, molt bé, i allò que també et comentava abans, no?, que si ve gent de coneguts teus o que sigui d'altres pobles, és molt fàcil que entrin ells mateixos, es triïn la fila que volen, sense cap problema, és supercòmode.
0: És a dir, que esteu contents.
2: Molt contents.
0: I no sé si heu notat això, que ve més gent, precisament jo us comentava, potser gent de l'entorn, clar, sarsuela no es fa massa, això que comentàvem, no?, que de vegades us heu d'ajuntar allò companyies per donar-vos suport. Llavors, bueno, aquells que els hi agrada, no sé, igual viuen a Parets o a Sant Fos, i diuen, baixo cap a... No?
1: Sí, vaig que venen, sí. Perquè l'anterior que vam fer van venir igualment que sempre, o inclús una mica més, i la vam fer també a través de la xarxa. O sigui que...
2: Costa de valorar si vam vendre més per aquesta venda d'entrades.
1: Igual, sí, més o menys.
2: Vam tenir molt bona entrada, la darrera. La veritat és que potser sí que inclús va influenciar. Potser sí,
0: No, No, ho diem això també perquè, a veure, ara encara estan a la venda les entrades, vull dir que la gent s'hi diu, ai, és que ara amb la pluja qualsevol s'acosta a la Marineta, perquè també es pot comprar de forma presencial. Sí. Doncs penseu que fins al dia abans... Doncs,
1: sí,
0: no?
1: I, bueno, i per internet, si no saben bé perquè no s'atreveixen per poder posar la pota a dintre, pues, bueno, algun familiar o algú li pot fer també... de treure les entrades.
0: Clar, sí, sí,
1: sí. I si no, doncs, l'últim dia doncs, allà a la taquilla.
2: Sí, el que passa és que val la pena comprar-ho abans perquè s'estalvien 3 euros. I mira, sí. 3 euros ja és per després anar a fer una cerveseta o un cafè.
0: Un cafè. Sí, sí, bueno, sí. S'estalvien 3 euros i a més t'assegures, no?
2: L'entrada.
0: Que no fos cas.
2: I triar la cadira que tu vols. Sí,
0: clar,
2: sí.
0: Imagina't sí. Allò que dius, ah, no, no, no ompliran, i arribes sí. I dius, doncs no puc
2: exacte,
0: entrar.
2: Exacte.
0: Perquè nosaltres pensem que sí que ompliran.
1: Home, hi ha hagut vegades que hem omplert, sí, sí, però en fi...
0: Potser aquesta és una d'elles.
1: Podria
0: potser,
1: ser, podria passar. Sí, sí.
0: No teniu una, aquí una caja doncs, al sí. Mig de la plaça, sí, doncs sí, potser sí. En aquesta caixa, doncs, jo us deia
1: caixa,
0: il·lusió hi ha molta per part de la companyia.
1: Hi ha sorpreses, clar. La il·lusió i les d'això que dèiem, els xismes que surten.
0: Sí, de vegades allò en la sí, societat sí. Actual també amb les xarxes socials hi ha moltes coses
1: sí,
0: que sí. Una de vigilar,
1: Sí, sí,
0: sí. Si s'ha de creure tot el que
1: sí,
0: circula.
1: Sí, malament anem.
0: Escolteu una cosa, heu dit, hem tingut baixes, aprofitem que tenim uns micros davant, perquè si alguna persona diu, ai, doncs a mi és que m'agrada la sarsuela, i sí. Mai s'ha atrevit allò de dir, és que més enllà d'escoltar-la, pots pujar a l'escenari, no?
1: Sí, bueno, és realment que t'agradi, Però si saps cantar molt bé, doncs mira, podràs fer cançons, diguéssim, sol, de solista, i si no saps cantar molt, doncs mira el coro. Perquè el coro, si cantes mitjanament, ja vas bé.
2: L'únic requisit és sí. que afinin, que
1: sí.
2: Sàpiguin
1: afinar,
2: perquè
1: una mica.
2: Això sí que no... Si no tens oïda, no, sí. No pots cantar. Però si només que tinguis oïda, ja pots cantar. Sí. I, mira, vam fer una campanya a començament de curs per captar gent i van venir, o sigui, n'han vingut potser unes 10 persones, però no s'ha quedat ningú... Sí, s'ha quedat algú, sí. però potser una o dues. I és, jo crec, perquè, clar, arriben a un grup que està molt consolidat, que fa 30 anys que estem pencant, alguns de nosaltres, altres fa menys, i llavors es troben que esclar, ja tenim les cançons molt rodades, i sobretot ara que estem amb aquest espectacle, jo crec que s'espanten. Però... aprofito aquesta ocasió perquè no s'espantin, o sigui, no, els que entren no s'exigeix que ho facin bé, o sigui, que de seguida ja ho sàpiguen. Se'ls hi dona temps, vull dir, com si vols estar un any, abans no et llences, No sé si m'explico. O sigui, mica en mica una cançó t'entrarà més fàcil, una altra no tant, però t'has de donar temps. O sigui, els que vulguin venir a cantar, el primer dia que no s'espantin pel que veuen. Sí, perquè no és...
0: No, clar, que és normal que la gent que porteu molts anys que ho tingués més per la mà, això, clar, com a sí. Tot arreu, no? Ja, en totes gaire, les coses.
2: Gairebé no? Ningú del grup sap música. Deuen saber uns 3 o 4 dels que hi som. Per tant, és assequible a tothom, només que t'has de donar temps. No és res més
1: sí,
2: que això.
1: Sí, i la gent del teatre, que també hi ha papers de teatre que no has de cantar. Llavors, bueno, fas el teu paper de teatre i després cantes amb el coro. O sigui que si a algú li agrada el teatre, aquí també es fa teatre. Perquè jo vinc del teatre. Llavors, doncs, bueno, jo faig sempre un paper de teatre, no canto sol perquè no dono per això, I, bueno, i després canto amb el coro.
2: Sí, però bàsicament s'ha de saber cantar. O sigui,
1: sí,
2: has d'afinar.
1: Sí, sí. Sí, tenir una mica d'orella. Sí, bueno, d'oïda.
0: Assageu a l'Escola Joan Abelló?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí, ens acullen molt bé de tota la vida.
1: Els dimarts...
0: Els dimarts al vespre.
1: Sí, a les 9.
2: A 9:15.
1: Bueno, sí, a 9:15 comencem, però a les 9 ja estem allà per anar preparant coses i tal. Sí.
2: Bueno, n'hi ha que apurem més.
1: Sí.
2: N'hi ha que venim més.
0: I que esteu un parell d'hores, aproximadament.
1: Sí, sí, sí.
2: Fins 11:45.
0: Sí. I això durant tot el curs.
1: Sí.
0: No diem allò perquè aquelles persones que ens esteu escoltant, sí. Si esteu dient, bé, doncs a banda d'afinar, no?, sí. Que necessito... Sí. Doncs això, la dedicació és aquesta, el compromís de... A veure, no sé si passeu llista o no, però el compromís d'assistència, no, els dimarts.
2: Veu, sí. Bueno, i llavors, a veure, un detall que potser a alguna persona li és important, que és que es paga una quota mensual, perquè, és clar, el director vol cobrar.
0: El director és... No em diguis que té aquest mal costum.
2: Sí. Llavors, l'Ajuntament ens subvenciona, però no suficient com per pagar...
1: tots els gastos.
2: Tot el sou del... Bueno, sou o retribució, gratificació, com li vulguis dir, del director.
0: I quina quota teniu?
2: 30 euros mensuals, 30 euros, però 10 mesos. O sigui, el mes de juliol i agost no es paga, diguéssim.
0: Molt bé. Eh?
2: Qualsevol activitat, jo faig ioga i pago el mateix, sí. Vull dir, qualsevol activitat que facis ja et val.
1: Sí, d'aquestes que fa l'Ajuntament mateix també s'ha de pagar.
2: N'hi ha que es paguen i n'hi ha que no, però en aquest cas són privats, bueno. Diguéssim, no són
0: bé,
2: públics.
0: Bé, en tot cas, està bé que la Francesca ho digui perquè ningú es porti sorpresa, té tota la informació.
1: Sí, no,
0: llavors, doncs, cadascú doncs, veurà si ho pot assumir o no.
2: Sí, home, jo crec que és una activitat i com a tal activitat moltes d'elles les paguen. Moltes. O hi ha gent que va a Barcelona a fer alguna activitat, val, no, potser és gratuïta, però has de pagar el transport, el talladet que cau...
1: Si no, d'una manera o d'altra, el gasto cau, sí.
0: I a més, el que sempre diem, no?, que fer aquestes activitats el que proporciona també és xarxa amb la gent, no?
1: Sí, és això. Passes el rato, tu passes bé... i de passada, doncs mira, fas una cosa que t'agrada. I a vegades vas allà i a lo millor no t'agrada molt, però vas provant i al final t'entra.
2: El tema és el gènere. Jo sempre dic que la sarsuela no sé què espera posar-se de moda, perquè sí que els textos són carrinclons, inclús van contra el que ara és políticament correcte, no? Però hi ha temes guapíssims, hi ha temes maquíssims. L'òpera sembla que entra i en canvi la sarsuela doncs, es veu més com una cosa folclòrica.
0: Però, per exemple, a l'òpera hi ha també adaptacions
1: més modernes.
0: Modernes. I en sarsuela, no sé si
1: no
0: es
1: surta,
0: fa això.
1: Però nosaltres
2: hem jugat sempre això, eh? Nosaltres, les nostres posades en escena, per les directores que hem tingut, sempre hem jugat a fer una posada en escena més actual. Poques vegades
1: les últimes,
2: les
1: sobretot,
2: hem fet clàssiques i costumbristes, poques d'elles. Però no entra, ja arribarà algun dia, potser, però...
1: I aquestes últimes les hem fet més modernitzades, també amb vestuari una mica més modern...
0: Haureu de fer unes sessions adreçades als instituts.
1: Sí,
0: això ho farem. No? Perquè us vinguin a veure els joves i potser diguin, escoltant, doncs a mi això m'agrada.
1: Sí, perquè encara que siguin cançons una mica antigues, però són cançons...
2: Però que a l'òpera encara són més... Bueno, són
1: més antigues, igual però...
0: Hi ha temàtiques que són universals.
1: Exacte. Sí, que són clàssiques.
0: Canviarà el vestuari, però potser allò si grates una mica...
1: Sí, poden canviar una mica les coses, però poca cosa. Sí.
0: Bé, si us han entrat ganes, després de sentir-nos a la Francesca i al José, que ens han explicat allò, aquesta La Villa de la Caja i el Chisme, recordeu que teniu l'oportunitat, bé, si voleu presencialment, anar aquests dies a la tarda a la Marineta per comprar les entrades, i si no, de la forma més còmoda, allò des de casa o des d'allà on sigueu, perquè també amb el mòbil podeu accedir a la plataforma molletvallès.covin.com. La posada en escena aquest diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda al Teatre Can Gomà.
2: Us hi esperem.
1: Sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Esperem que vingueu tots.
0: Això, s'ha d'omplir, la platea s'ha d'omplir. 300 places, vinga. Sí. Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Bé, continua el Posa't les piles i els dilluns tenim la secció de la petita i la gran pantalla, perquè si no és avui, doncs que aneu plantejant-vos allò possibilitats per gaudir-ne d'aquestes experiències cinematogràfiques doncs al llarg d'aquesta setmana. Avui és en Sergio qui ens fa la proposta d'una pel·lícula. Escoltem a veure quina és la que ens recomana. Endavant.
1: Bon dia. Doncs avui us portem una nova recomanació de la pantalla gran i és una adaptació de les més esperades dels últims anys, L'assistenta, el thriller psicològic basat en la novel·la Supervendes de Freida McFadden, un llibre que s'ha convertit en un autèntic fenomen mundial. La pel·lícula, titulada originalment The Housemaid, està dirigida per Paul Feig, un nom que pot sorprendre, ja que fins ara era conegut sobretot per les seves comèdies. Però en aquesta ocasió fa un gir de 180 graus per oferir-nos una història plena d'atenció, misteri i girs inesperats.

La protagonista que hi trobem és l'Emily, interpretada per l'actriu Sydney Sweeney. És una jove que intenta refer la seva vida després d'un passat molt complicat. Té dificultats per trobar feina i necessita desesperadament una nova oportunitat. Quan rep l'oferta de treballar com a assistent interna a la luxosa mansió dels Winchester, creu que la sort per fi li ha somrigut. La família Winchester està formada per la Nina, interpretada per l'Amanda Seyfried, el seu marit, l'Andrew, interpretat per en Brandon Sklaner, i la seva filla petita. Tot sembla perfecte, ideal, una casa espectacular, una família rica i una feina estable. Però ben aviat, l'Emily comença a adonar-se que darrere d'aquella façana impecable hi ha alguna cosa que no encaixa. La Nina té un comportament imprevisible. Un dia és encantadora i l'endemà sembla una persona completament diferent. L'Andrew, en canvi, es mostra amable i protector, però també amaga secrets. I a mesura que l'Emily va descobrint petites contradiccions, el que semblava una feina ideal es converteix en una situació cada vegada més inquietant. És un thriller que obliga l'espectador a desconfiar de tots els personatges perquè ningú sembla ser exactament qui aparenta. El repartiment és un dels grans atractius que hi trobem a la pel·lícula. La Sydney Sweeney ofereix una interpretació molt intensa, allunyada dels papers que l'han fet famosa en sèries com Euphoria o The White Lotus. D'una altra banda, l'Amanda Seyfried construeix un personatge tan enigmàtic que és impossible saber què pensa realment. I en Brandon Sklaner completa un triangle protagonista que manté l'atenció durant tota la pel·lícula. Una de les curiositats és que la pel·lícula adapta gairebé fidelment la novel·la de Freda McFadden, una autora que abans de dedicar-se plenament a escriure era metgessa especialitzada en lesions cerebrals. Aquesta experiència ha influït en la construcció dels seus personatges i en la manera com juga amb la psicologia humana. Els seus llibres s'han convertit en un fenomen internacional amb milions d'exemplars venuts. Una altra curiositat és el canvi de registre del director en Paul Feig, conegut per pel·lícules com La boda de mi mejor amiga o Espies, on aquí demostra que també sap crear una atmosfera opressiva i de tensió constant. Molts crítics han destacat precisament aquesta capacitat de mantenir l'espectador enganxat sense necessitat d'abusar dels ensurts fàcils. I què diuen els fans? Doncs sense revelar res important, una de les coses més comentades és que la història està plena de pistes amagades. Molts espectadors asseguren que, en un segon visionat, es poden detectar detalls que passaven completament desapercebuts la primera vegada. Mirades, frases aparentment insignificants i objectes del decorat adquireixen un significat completament diferent quan coneixes tota la història. Aquesta és una de les raons per les quals molta gent ha tornat a veure la pel·lícula poc després de sortir del cinema. L'èxit ha estat tan gran que ja s'ha confirmat una seqüela basada en la segona novel·la de Freda McFadden, The Housemaid's Secret, El secret de l'assistenta, que continuarà la història de l'Emily. Això demostra fins a quin punt aquesta adaptació ha connectat tant i tant amb el públic. Si us agraden els thrillers psicològics, les històries amb secrets familiars i aquelles pel·lícules en què res és el que sembla, l'assistenta és una aposta segura per veure.

0: Donem la benvinguda de nou al Joel, que s'ha preparat tota la informació esportiva que ara compartirem amb vosaltres. Com ha anat el cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana marcat per les intenses pluges, doncs que va aturar les activitats esportives al llarg de dissabte a la tarda i fins al diumenge al migdia, i que, per tant, doncs això ho hem notat perquè hi ha hagut molts partits que els hi coincidien aquests horaris i, per tant, doncs no han pogut jugar el seu partit. Alguns sí que van poder passar-ho el diumenge a la tarda, però la majoria doncs han hagut de suspendre els seus partits, i ara ho comentarem, perquè doncs, de fet, i tenint relació també doncs amb una d'aquestes suspensions, doncs va ser en aquest cas en hoquei, i és que l'equip masculí que milita segona catalana tampoc ho va fer davant el Sant Just. I nosaltres avui tenim doncs el seu nou entrenador, a Leo Conde, el tenim a línia, que saludem. Molt bon dia, Leo.
2: Hola, bon dia, Joel, què tal?
0: Per la veu ja deduïm que no és el Leo Conde regidor. Bon dia, Leo.
2: Bon dia.
0: És Leo Conde Júnior, no?
1: Exacte, el tenim així també doncs, a l'hora de comentar-ho, perquè doncs, ell doncs, es porta molt temps vinculat al Mollet Hockey Club i aquest any doncs, agafa les regnes del primer equip. Volem que ens expliquis tu mateix, Leo, això, com ha anat tot plegat, el fet de, doncs, això, de decidir a fer el pas i ser doncs, l'entrenador del primer equip.
2: Bueno, va ser un pas no fàcil, perquè és deixar l'esport que he estat practicant tota la meva vida, però bueno, fer un pas darrere la valla, o sigui, i és més el compromís d'estar portant els meus companys, que vulguis o no, hi haurà moments que xocarem, però està sent una experiència molt bona, perquè s'han acceptat molt bé.
1: Perquè tu has estat fins fa res jugant amb ells, no?
2: Correcte. Fins l'any passat vaig estar jugant, o sigui, i em vaig retirar a final de temporada.
1: En aquest sentit, una miqueta, doncs, això, quins objectius us marqueu per aquesta temporada? De moment, doncs, això, heu disputat un partit, que el vau guanyar 0-4, si no m'equivoco, davant l'Esfèric Terrassa, ha suspès aquest el del cap de setmana, però això, l'objectiu, no sé si és estar en aquesta part alta, que davant i recuperar una categoria, doncs, que sempre hi ha estat, també, doncs, al Mollet.
2: Home, el nostre objectiu principal és buscar l'ascens.
0: Perdut la connexió, sembla ser... Bé, amb la situació climatològica que tenim, podria ser que les línies ens fallessin. Intentarem recuperar aquesta conversa. Veiem el nostre company que intenta novament doncs establir, restablir aquesta trucada amb el Leo Conde Júnior. Recordem que deia ens retirava la temporada passada i des d'aquest entrenador, no?
1: Sí, exacte. Doncs això també és el que coneixíem de la seva persona, i ara ens deia això, objectiu a l'ascens. Li preguntarem també la dificultat doncs, de poder aconseguir, però si més no doncs, aviam ara si ja el tornem a tenir a línia. Leo, molt bon dia.
2: Sí, perdona, Joel, que no sé què ha passat en un quart d'hora.
1: Doncs això que comentaves, objectiu a aquest ascens, no? Disputar les fases d'ascens.
2: Sí. Bueno, aquest any ha hagut un canvi perquè a la federació i es volen crear una nova lliga l'any vinent, i per sort no hi ha fase d'ascens, que pugen els tres primers, o sigui que aquest és el nostre objectiu, estan els tres primers.
1: Perquè a part és molt difícil, no?, també el fet d'aconseguir una nova categoria, i en aquest cas pujar, que ho vàrem veure també doncs, l'any passat, que al final has de fer gairebé doncs, una lliga perfecta per poder aconseguir doncs, el que és un ascens. No sé si d'aquesta manera també doncs, al final ho veieu encara més possible tot plegat.
2: Home, no sé, jo crec que si com la resta d'anys, que hem arribat a play-off, pues jo crec que és més fàcil en aquest aspecte. Però no deixa de ser molt difícil, has de ser molt regular i la temporada és molt llarga, hi ha molts factors que poden passar i a veure com va. L'objectiu és aquest.
1: I això, com veus l'equip? Com els estàs veient doncs, amb aquests primers entrenaments, amb el primer partit que vareu disputar? Quines són les sensacions que reps com a entrenador?
2: Bueno, la pretemporada va ser molt bona, jo crec. Estaven introduint el model de joc, una manera de treballar diferent, jo crec, perquè crec que treballo una miqueta diferent del que veníem treballant abans. Després, a l'inici de temporada, crec que a Esfèric van fer molt bon partit, entrada que és una pista molt difícil i ens van plantejar un partit que van haver de treballar molt. però les sensacions són molt bones. És això, el partit de pretemporada n'ha pogut competir i anar millorant, anant de menys a més, i la temporada amb ganes, molt motivat tot.
1: I pel que fa a aquest partit que no vareu poder jugar, no? Imagino que us va enganxar també doncs, a aquesta alerta, no?, del cessament de l'activitat esportiva de dissabte a la tarda. No sé si ja heu parlat per una nova data o com ho encabireu en el calendari.
2: No, de moment estem esperant. Li hem enviat un correu al Sant Just i estem a l'espera de coordinar un horari, però no tenim una fecha concreta encara.
1: Uh-huh. I després, doncs, el fet d'això, com veus també la base, no?, que també te la coneixes, no sé si també un dels objectius és això, intentar doncs, que algun dels juniors puguin acabar també doncs, això, jugant partits amb el primer equip.
2: Mira, el problema que tenim és que a Mollet no tenim juniors, tenim només juvenil, però la idea principal és anar ja estan venint els entrenaments, tema pretemporada ja han estat tots a dins, tot l'equip, i l'objectiu és amb el segon equip i el primer equip anar donant-li els minuts i anar introduint-los al sènior.
1: Perquè, clar, imagino que després amb el juvenil sí que és potser un canvi massa gran, no?
2: Correcte, correcte. Per sort tenim juvenils que estan ben desenvolupats físicament, jo crec que el canvi principalment és físic, però tenim la sort que estan ben desenvolupats, però els hem d'introduir a poc a poc.
0: Leo, escolta'm una cosa, deies allò que fins la temporada passada doncs estaves com a jugador, segur que ara hi ha jugadors que són excompanys teus, no? No sé,
2: correcte.
0: És a dir, més enllà de que tu diguis he d'assumir un altre paper, ells també t'han de respectar també d'una altra manera, no sé com està sent aquesta relació.
2: Bueno, està sent molt bona, per sort. A principi de temporada ens van reunir tots per comentar tot aquest tema, que per mi era un compromís, vulguis o no, perquè jo tinc una manera de treballar, soc molt passional i m'agrada comentar molt amb els meus jugadors tots els temes, i sé que en algun moment tindrem algun conflicte, que ja està passant. Però ho estem gestionant molt bé, ho tenim parlat d'abans, i la veritat és que l'experiència està sent bona. No està havent ninguna trava.
1: Uh-huh. I després, com vols que jugui el teu equip? No sé si també doncs, en aquí hi ha algun canvi en la manera de joc o si més no també és continuista sabent doncs, quins són els jugadors, etc.
2: Bueno, més que res és canviar la idea, introduir la idea de treballar del club. Perquè és veritat que els últims anys el primer equip estaven treballant com d'una manera diferent a tot la línia de treball del club i el que estic treballant ara mateix és introduir el model de joc de tot el club perquè els grans siguin un mirall pels nens.
1: I quin és aquest model de joc?
2: Bueno, a nivell de fase defensiva, anar a proposar a nosaltres, no estan esperant, no flotar, sobretot ens basem a la pèrdua tras bola i ser molt verticals a les fases de possessions.
1: Doncs res, ens quedem amb aquest missatge també doncs, això, doncs, agafant també aquest primer contacte amb tu, Leo, que també t'anirem a trucar més endavant per anar fent anàlisi del que portem de temporada, etc. Avui aquest primer tastet, malauradament doncs, amb el partit anul·lat, però si més no, coneguent una mica més la teva persona, els objectius que teniu de cara doncs, a aquesta lliga i també, com deies, doncs, amb el vostre nivell de joc, així que qualsevol cosa estem en contacte.
2: No, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé, Leo.
0: Adéu-siau.
2: Adéu. Bon dia, adéu.
1: Doncs això, la tònica ha estat aquesta.
0: Molts partits
1: suspesos. Si més no, com dèiem, a primera casa d'Anna, la Molletense no va poder disputar el seu partit programat per dissabte a la tarda davant la Pirinaica, per tant, partit anul·lat. Més sort va tenir el club de futbol Mollet, que normalment juguen els dissabtes ara, però tenien programat per diumenge a la tarda el seu partit, amb un canvi d'horari que ja s'havia fet dies abans, i els blanquivermells doncs, van poder jugar el seu partit i van guanyar per 1-0 davant el Bellavista i són líders de la categoria, perquè de moment doncs, han fet aquest 9-9 amb aquests 3 partits guanyats.
0: Dies.
1: I a quarta catalana, jugàvem diumenge, victòria de la Lourdes per 3-1 al camp de l'Olímpic la Garriga. Per tant, almenys portem 2-2, per molt que un no va jugar.
0: No, estava pensant que també la Pellegrí Pi no es va poder disputar precisament per aquesta alerta. Tenien diferents activitats, ja el Forestoc i els Malabars l'havien anul·lat. Estic pensant en activitats que estaven programades. El Sona Mollet, que tenia jo doncs els plats forts aquest dissabte passat a la tarda i el diumenge al matí, crec que en dos concerts també es van haver de suspendre, i imaginem que també les companyes del Mollet contra el Càncer, no sé si van poder vendre totes les samarretes o tornaran
1: van estar,
0: a col·locar-se.
1: Jo les vaig veure i van ser-hi com van poder, perquè al final doncs sí que va ser divendres tarda van poder-hi ser, sí, dissabte fins a
0: al migdia.
1: I continuem parlant també en aquest cas amb Futbol Sala, que havien de començar la Lliga, la Unió Futbol Sala Mollet, i també va suspendre el partit, i ara mateix...
0: I ara mateix
1: doncs,
0: està sonant l'avís.
1: Està sonant l'avís, que és de pluges torrencials fins a les 2 d'avui. És el tercer avís que
0: rebem, no?
1: Que rep. El primer doncs ha estat també per pluges torrencials, el segon era perquè evitem desplaçaments per la pujada de les rieres, i ara mateix, doncs això, alerta de protecció civil, pluges torrencials fins a les 2, que s'evitin desplaçaments innecessaris i que no ens acostem a rius, rieres o barrancs. Per tant, doncs
0: ja ho sabeu, la ràdio en directe anirem
1: sí,
0: informant,
1: més
0: directe impossible.
1: No pot ser, és el fet ara que si tens el mòbil aquí, per molt que el tinguis en silenci, doncs les alarmes doncs, continuen arribant, i també ens estem deixant ara al bàsquet. Molts partits de suspesos, el bàsquet no va poder debutar a Tercera FEB, la temporada que s'iniciava doncs, aquí al pavelló de Panellador, davant el Montgat, el seu horari és dissabte a la tarda i no van poder jugar. En canvi, a Copa Catalunya, el bàsquet Sant Gervasi sí que va jugar i va perdre per 75-66, i l'equip masculí tampoc va poder jugar, igual que cap dels dos partits de l'hoquei, el primer que hem comentat del masculí, però també el femení.
0: Molt bé, doncs aquesta és la actualitat, no actualitat esportiva, sí que és actualitat, perquè evidentment hi ha molts partits que s'hauran de recol·locar, però no es van poder jugar. Ho deixem aquí, esteu amatents allò a tot el que succeeixi a través del 96.3.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies, Joel. Ara fem una pausa, tornem de seguida.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
2: Gràcies, Maite. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pané, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
7: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
8: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
7: Dilluns a 11:00 de la nit i reemissió diumenge a 8:00 del matí.
9: Tots els dimecres a 6:00 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar, cada dimecres a 6:00 i cada dissabte a 7:00.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet a l'espai Enfoca't. És un espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo. I en el dia d'avui us anem a parlar del Girafeina Mollet més 45. És la segona ocasió que es fa. Hi ha moltes empreses, gairebé una cinquantena, que participaran d'aquesta Girafeina. Tindrà lloc aquest dimecres, dia 14, si no m'erro. Crec que ho estic dient bé. M'està mirant la Míriam Abril, que és la representant de l'equip d'Enfo que ens acompanya en el dia d'avui aquí als estudis. Benvinguda, Míriam.
1: Hola, bon dia.
0: Ho estem dient bé, no?
1: Sí, aquest, és el proper dimecres 14.
0: Ai, és veritat, el proper no és aquest. Jo és que ja vaig a l'avançada. Sí, no és aquest dia 7, és el dia 14. Evidentment, dilluns vinent, dia 12, no tindrem espai de l'Enfoca't, és dia de festiva, i per això des d'Enfo se'ns han avançat i ens han dit, escolta'm, en aquesta ocasió anem a parlar del Girafeina. Segur que us haureu assabentat perquè a través de xarxes esteu fent difusió. I a més de la Míriam, tenim també a la Noelia Margarita Chamorro.
2: Sí. Noelia Chamorro.
0: Que, a més, doncs, va participar en el primer Girafeina. No sé si està apuntada per aquest segon.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: I si no té dies encara per rumiar-s'ho, no? Si encara no ho ha fet, potser s'ho planteja. Bé, anem a explicar què és això del Girafeina. Després també parlarem amb una formadora de l'equip d'Enfo perquè ens faci 5 cèntims d'aquelles persones que tingueu interès, no?, o intenció de presentar-vos, que és el que heu de tenir en compte. També escoltarem allò a la Noelia, que segur que també ens donarà alguns tips importants que ella també es va preparar. Digue'm, Míriam, explica'ns una miqueta, no?, que per aquelles persones que diuen, ai, estan donant allò informació Girafeina, però jo no n'he sentit a parlar, què és això del Girafeina?
1: Bé, doncs comentar-vos que aquest any, el dia 14, com has comentat, serà la segona edició del Girafeina, que es farà aquí a Mollet, al Mercat Vell, i com a novetat, aquest any farem horari de matí i de tarda, de 9 a 1 i de 3 a 7. Les empreses seran diferents, les del matí a les de la tarda. En total, sí, seran al voltant d'unes 48 empreses i les persones que estan en recerca o busquen una millora de l'ocupació poden venir en tots dos horaris, sense cap problema. Aleshores, el Girafeina...
0: És a dir, una persona pot venir tant matí com tarda?
1: Sí.
0: Perquè ho pot fer en funció de l'empresa, no?
1: Exacte. Allò
0: de dir, és
1: si
0: que,
1: té
0: clar,
1: interès en una empresa que està en horari de matins, doncs ve al matí i a la tarda pot tornar per si hi ha alguna altra empresa que també vol deixar el currículum i donar-se a conèixer.
0: Molt bé.
1: Aleshores, el Girafeina és una fira d'ocupació que afavoreix el contacte directe entre empreses que estan cercant talent i persones que es troben en recerca activa de feina o bé que busquen una millora professional, no només per aquelles que estan buscant que estan cercant feina. Mm-hmm. Aleshores, el Girafeina de Mollet és organitzat per la Cambra de Comerç juntament amb l'Ajuntament de Mollet i Enfo.
0: Jo he dit allò Girafeina més 45...
1: Sí.
0: No sé si es dona especial prioritat a aquelles persones de més de 45 anys, potser, o no? O el més 45 no té res a veure?
1: Pot participar tothom. Sí que és cert que prioritzen un col·lectiu, però l'entrada és oberta i tant joves com bueno, tothom pot accedir a Girafeina i tenir la seva oportunitat.
0: Mm-hmm. Requisit, si estàs a l'atur, està apuntat al SOC? Per poder participar o no hi ha cap mena de requisit
1: no,
0: en aquest cas?
1: No hi ha requisits. Pot venir qualsevol persona.
0: Uh-huh. Llavors són entrevistes ràpides.
1: Sí. Allò,
0: ràpides, 5 minuts màxim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el format són com els típics speed dating, que altres edicions hem estat comentant aquí a la ràdio. Són entrevistes ràpides en les que els candidats disposen al voltant d'uns 5 minuts per donar-se a conèixer i deixar el seu currículum. Sí que és cert que depenent de l'empresa, si veuen que no tenen molta cua, doncs potser aprofiten aquesta entrevista doncs, allargar-se una miqueta i aprofundir més en aquesta persona. També des d'aquí els indico a les persones que participaran que tinguin paciència perquè possiblement es generaran cues.
0: Val? De fet, en el primer Girafeina, nosaltres que ens vam apropar ja vam veure que es van doncs, fer... No?
1: Llargues
0: que es van
1: cues,
0: formar
1: sí.
0: Aquestes
1: hi ha empreses
0: cues.
1: Que tenen més cues, més gent que d'altres, però bueno, al final és una oportunitat, tens un dia per trobar feina i s'ha d'aprofitar.

0: Ara que comentaves l'Speed Dating, és veritat que vosaltres ja teníeu aquesta trajectòria. La diferència amb el Girafeina és la participació de la cambra, que...
1: Sí, està organitzat per la cambra, hi ha més recursos, participen més empreses, és el format una miqueta més gran.
0: I llavors aquestes empreses heu publicat quines són, entenc, no? Perquè la gent...
1: Sí, sí, les empreses estan publicades, si no ho estan totes, en breu estaran totes les empreses publicades al web del Girafeina, i tres dies abans, el dia 9 d'octubre, també apareixeran les ofertes que publiquen aquestes empreses.
0: Majoritàriament entenem que són empreses del territori?
1: Són empreses de Mollet i del Baix Vallès, principalment. Aleshores, les persones, quan això ja ho explicarà la Selene, segurament, que després ens acompanyarà, les persones que participin, doncs els recomanem que prèviament doncs, que facin un cop d'ull a la web, que mirin les empreses que participen, les ofertes, i que també facin com una llista amb l'ordre de prioritat de cada empresa a la qual volen conèixer. Més que res pel tema de les cues, no? Que si hi ha llargues cues, que...
0: Si han de prioritzar ells també, no? O elles, allò de dir, escolta'm, doncs aquesta és la meva oferta. Les altres també, però...
1: Aquest és el meu objectiu, correcte.
0: Aquest és el meu objectiu. Noelia, explica'ns, tu vas participar del primer Girafeina, ara farà un any, no?, aproximadament.
2: Sí, va ser el 8 d'octubre, l'any passat.
3: Sí, un any. Va ser un any que participé y nada, cuando me comentaron, o sea, me preparé antes haciendo unos cursos y después me comentaron que iban a hacer esta feria de empleo y...
0: ¿Y tú era la primera vez que hacías una entrevista así tan rápida?
3: Sí, era la primera vez. La verdad que cuando vi la fila dije, uy, era bastante larga, pero al final fue muy rápido, muy dinámico, porque te hacen preguntas específicas para agilizar un poco el gran volumen de personas.
0: ¿Saliste contenta?
3: Bastante.
0: ¿Sí?
3: Sí. Salí seleccionada por varias empresas. La verdad, fue muy positivo. Y al final, bueno, por temas de horario y todo eso, no pude terminar de concluir. Pero sí es muy positivo ir a la Girafeina.
0: Noelia, comentas que previamente te preparaste.
3: Sí.
0: ¿Qué es lo que hiciste?
3: Fui a un taller organizado por la ENFO, que se trata de las competencias, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de todas las habilidades que tenemos. Bueno, pues esos talleres lo que hacen es ayudarte a identificar esas competencias. También te ayudan mucho en temas de entrevista, porque te dan muchos tips de algunas preguntas que al final a veces cuesta un poco responder. Y nada, es importante. Parece que no, pero es muy importante ir.
0: Pues nosaltres el que anem a fer, a veure si és possible contactar amb la Selene, que és la formadora Selene Gómez de l'equip d'Enfo, perquè ens pugui fer 5 cèntims d'això, no? De com preparar-se. Noelia, posa't allò aquí, aquí baix, tens uns auriculars.
3: Sí.
0: Ho dic allò perquè puguis sentir a la Selene. I si la hi vols dir allò, doncs en això no estic d'acord, doncs li dius. D'acord? També la Míriam s'ha posat. Bon dia, Selene.
4: Hola, bon dia.
0: Com estem? Doncs molt ben acompanyades. Tenim allò a la Míriam, que la coneixes, perquè és de l'equip d'Enfo. I també tenim a la Noelia, que ens estava comentant que ja l'any passat ja va presentar-se al Girafeina i que prèviament va fer formació a Enfo, i que li van dir que li va servir sobretot per descobrir el tema de les competències.
4: Ai, el famós tema de les competències.
0: Sí.
4: Ara està molt de moda, així que sí que és el més important, jo crec, per preparar-te bé per al Girafeina, tenir molt en compte les teves competències.
0: Explica'ns una miqueta allò, doncs, això, quina orientació donaries a aquelles persones que estiguin al cas, que hagin fet la sol·licitud. Jo he dit allò, a l'entorn d'una 50 d'empreses i hi participaran al Girafeina. Ara per ara, de persones inscrites, Míriam?
1: El divendres teníem 708 persones inscrites i s'ha de tenir en compte que durant aquesta setmana i la vinent serà quan les inscripcions aniran augmentant.
0: Sí. Doncs sí, doni-do, i teniu serà... un topall? O...
1: No. D'entrada no.
0: D'entrada no. Selene, digue'ns.
4: Doncs nosaltres vam començar dijous passat amb els tallers preparatoris per al Girafeina. Fem un cada dia. Si alguna persona que s'inscrigui ara d'última hora vol participar, que es posi en contacte o a través de la pàgina web del Girafeina es pot apuntar als tallers. I res, són uns tallers que donen més o menys una horeta i atenem a les... Bueno, donem una mica d'eines per poder assolir el Girafeina pues, de manera satisfactòria, no? Fem molt hincapié en el tema de conèixer les empreses que vols presentar-te. El 70 empreses i que hi haurà d'un taller, la meva recomanació està sent que fem un llistat de 8 empreses que ens agradaria molt conèixer i posar-les en ordre de prioritat, no? Per poder així no perdre cap oportunitat de conèixer les empreses que més ens agradaria. I també fer una feina prèvia de conèixer què fan aquestes empreses, quins valors tenen, quina missió, què fan per nosaltres poder consolidar el nostre discurs en el que l'empresa està oferint en tema de valors, en tema del perfil que busquen, no? I ser el candidat perfecte.
0: La Noelia va cotant amb el cap, entenc que ella també em preparaste, no?
3: Sí.
0: Sí? Quantes empreses te preparaste, recuerdas?
3: Creo que 15, creo.
0: ¿15?
3: Creo, no me acuerdo, ya pasó un año. Pero sí me había olvidado de ese detalle que es súper importante ver el listado de las empresas para ver cuál encaja más con el perfil que uno busca. Me había olvidado de eso.
0: Uh-huh. Y buscaste información de estas sí. 15 empresas.
3: Sí, sí. Uh-huh. De hecho, nada, vas buscando un poco en la web a qué se dedican, qué hacen y tipo, este me cuadra, este me... va conmigo.
0: Ajá, muy bien. Selene, deies sí. això, no? Que com hi ha una 50 que tu estàs recomanant això, que prioritzin, no? Que diguin, escolta'm, doncs a mi m'interessa, no? El meu interès serien aquestes 8 empreses, conèixer una miqueta això, doncs, com funcionen, què és el que fan, en quin àmbit, i... no sé si abans comentava la Noelia, bé, em van descobrir el tema de les competències i també alguns tips, no? Algunes coses per a aquestes entrevistes tan ràpides, clar, en 5 minuts has de vendre el millor de tu i els nervis et juguen una mala passada.
3: Sí.
4: Jo crec que has de tenir com una mica una preparada, com una frase tipus que te faci que sigui una petita presentació teva, no? De les teves... pues jo, si jo sóc administrativa, per exemple, doncs sóc administrativa amb experiència en comptabilitat, tinc tantes empreses, vull dir, crec que has de tenir com un petit discurs preparat que tu puguis fer una petita presentació així d'entrada. I a partir d'aquí, el discurs i el diàleg amb l'empresa anirà fluint perquè les empreses ens faran preguntes. I nosaltres podem fer preguntes a les empreses.
0: Mm-hmm. I hi ha preguntes trampa?
4: Jo crec que en aquest
0: format, o sigui, no. O sí?
4: És per això. Jo crec que hem de pensar
0: en una oportunitat... Ui, ja estem perdent a la Selene. Espera, Selene, que no et sentim allò. Amb el tema de la climatologia, avui les trucades estem tenint allò problemes. Tornem a trucar, a veure si és possible allò recuperar la conversa amb qualitat, perquè, evidentment, d'aquesta manera no era possible escoltar. Míriam, les empreses que es presenten, abans hem dit allò una 50, són del territori, de Mollet o del Baix Vallès, més o menys els perfils que es busquen?
1: Sí, mira, estan cercant principalment operaris de producció, mossos de magatzem... personal administratiu, gestió d'assegurances, conductors, personal de supermercat i de botiga, auxiliar del servei d'atenció a domicili, gerocultors... Bueno, hi ha perfils bastant diversos.
0: Mm-hmm. Llavors, recomanació, portar el currículum, aquest visual, no? Mm-hmm. que acostumeu allò, si la gent no el té actualitzat...
1: Que aprofitin aquests dies per actualitzar-lo. Si tenen qualsevol dubte, necessitat, ens poden trucar i així els donem un cop de mà. I també que portin el currículum més adient per aquella vacant en concret.
0: Mm-hmm. I sobretot això que ens estava comentant la Selene, a veure si podem recuperar la trucada perquè ens digui... Tu, Noelia, vas trobar que et van fer alguna pregunta que te descolocó, que dijiste, ay, esto no me lo esperaba.
3: La verdad que la entrevista es muy corta, precisa y concisa, entonces más que nada les interesa en qué puesto podrías encajar, disponibilidad horaria y desplazamiento, normalmente eso. Yo creo que pero también hay preguntas trampa, pero en entrevistas un poco más largas.
0: Más extensas.
3: Pero en este caso no, porque hay que agilitzar un poc per el gran volum de persones.
0: Bé, de ben segur que el girar feina és com una primera selecció, no?
3: Sí.
0: Potser allò de dir, doncs, de 200 persones que entrevisto, doncs faig una selecció de 20 i després, si m'interessa, no?
3: Claro.
0: En tu caso, luego te volvieron a llamar, segurament.
3: Per algo más formal.
1: El ser un format així més àgil i dinàmic, l'objectiu principal és generar aquest primer contacte per posteriorment pues, poder quedar per fer una entrevista una mica més extensa i poder preguntar i aprofundir més amb el perfil.
0: Sí. També això que ha dit la Noelia, allò, on encaixes tu a l'empresa, quina disponibilitat tens, i desplaçament, si el tens cobert o...
3: És important. No?
0: Sí. Selene, t'has recuperat? T'has recuperat, sí?
5: Crec que sí.
0: Molt bé.
5: I està, ja ho sento, però amb la climatologia aquesta que
0: tenim...
5: Ai. Me va la cobertura la tinc una mica així avui.
0: Sí, sí, vale? Això comentàvem. Estaves dient, no? Ara, per exemple, la Noelia ens deia que habitualment hi han tres coses molt importants en aquestes entrevistes ràpides, que és allò, explicar allò on encaixes tu a l'empresa, quina disponibilitat tens, i el tema de la mobilitat, no?, dels desplaçaments.
5: Sí, ja som més temps, i és veritat que les empreses agraden positivament si tens cotxe o no tens cotxe. Sí que això, sí que si ho tens, ho has de dir, ha de entrar el teu discurs. Però més enllà d'això, també crec que hem de donar valor a les nostres competències, a les nostres habilitats, al nostre bagatge professional, formació que estem cursant que ens fa tenir un valor afegit. També això crec que hem de tenir en compte, perquè no tothom té cotxe, no tothom pot tenir cotxe, o sigui, vull dir, hi ha altres coses diferencials d'uns i altres que també les podem tenir en compte per dir a les empreses.
0: I parlant d'això, de les diferències, no? Clar, en aquestes entrevistes tracta de poder donar allò un fet diferencial respecte a la resta de candidats. I això com es fa?
5: Jo crec que amb el llenguatge verbal i no verbal, que és molt important, i donant una mica, bueno, explicant, doncs, per exemple, si és l'última empresa, no? Tu tenies molta atenció, que tu tinguis moltes ganes de formar part, si tu pots donar valor que té a l'empresa, motivació que tens per formar part de l'empresa... Crec que serà això substancial perquè després puguis aprofundir en una entrevista més llarga. Doncs al final el que hem de crear és un impacte en l'entrevistador perquè després el vulgui conèixer més a nosaltres. No sé si m'explico bé.
0: Sí, t'expliques perfectament. Has dit, jo m'ha cridat l'atenció perquè, clar, el missatge verbal i el no verbal. És a dir, també, doncs, no sé, si tens tendència a moure les mans, com... No? La manera, el vestuari que portis aquell dia també és important, la imatge, no?, que transmetis.
5: Al final, una imatge en valem escrivint paraules, que se dice, no? I el primer
0: això és qüestionable, que... La gent de ràdio, Selena, t'ho qüestionaríem una mica.
5: Ja. En el tema d'ocupació, que moltes vegades es pregunta en el país en el que vivim, les empreses els agrada molt... O sigui, la foto del currículum, que és una cosa que no és obligatòria, per exemple... moltes empreses els agrada que el currículum tingui foto. Vull dir, jo, no és obligatòria i no s'hauria de ficar la foto, És així, i jo estic d'acord en que no es fiqui. Però sí que és veritat que en la societat en què estem, bueno, som un poc xafarderillos, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, i ens agrada veure la imatge, no? O que el currículum tingui una bona imatge, no? i això és el primer impacte que generem en una persona, perquè després es vulgui conèixer més.
0: Ara que dius, Selene, que som una mica xafarderillos, que vigilem amb les xarxes socials, allò que pengem, no?
5: Exacte, també. Vull dir, no, és veritat, eh? Vull dir, a vegades, no sé si ens hem de posar en el lloc de l'altre, o sigui, en aquest cas, si nosaltres som els que ens anem a entrevistar a una empresa, ens hem de posar en el lloc de l'empresa, per amb ulls d'empresa, que ens vulguin conèixer més a nosaltres. No sé si m'explico perquè s'entengui bé. Vull dir, el currículum que he preparat, focalitzar-me en l'objectiu que volem buscar, que tingui coherència amb el que estem demanant-li al puesto que ens estem presentant a l'empresa en concret, que només un currículum de neteja amb una oferta de sociositat. M'explico el que vull dir?
0: Sí, Selene, sí que t'expliques, la llàstima és que la qualitat del so no és massa bona. Llavors, la recomanació que fem allò des d'aquests micròfons és que aquelles persones que tinguin interès en fer una petita preparació, ens has dit, Selene, que des de dijous passat esteu oferint cada dia, no?, a aquelles persones aquesta formació d'una hora,
1: o sí, una horeta, hora,
0: no?, una horeta, perquè, doncs, digues.
5: La fem cada dia a les 11:30. Avui, si algú que està apuntat, ho aprofito per dir perquè estic patint molt. Jo acabo d'arribar a la feina, pràcticament. O sigui, estic una mica, avui, amb una mica de neguit al cos, perquè si algú no pot arribar a la xerrada d'avui, ja buscarem una solució per fer-la un altre dia o online o d'alguna manera. És més, demà fem una preparació online a les 11:30. Cada dia hi ha taller de preparació a les 11:30 aquí a Enfo. I doncs que es posin en contacte si tenen qualsevol dubte i podem aclarir dubtes i donar suport i donar un cop de mà perquè això sigui molt fructífer per la persona.
0: Molt bé, Selene. Doncs moltíssimes gràcies. A veure si podeu fer aquesta trobada, que la gent pugui arribar.
5: Una abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. Noelia, ¿tú revisaste tus redes sociales antes de estas entrevistas?
3: No.
0: No. ¿Y pones foto en el currículum?
3: Justamente eso. Yo solía poner foto, pero en este último currículum no puse, pero ahora al escuchar la recomendación creo que voy a volver a poner una foto.
0: ¿Hiciste el cambio por algún motivo, aquello que dijeras?
3: No me sentía fotogénica.
0: Muy bien. Miriam, per acabar, fem una crida, que jo deia el pròxim dimecres. El pròxim és la setmana vinent, dimecres,
1: sí,
0: dia 14.
1: 14 d'octubre.
0: Esperem que no plogui tant.
1: Esperem que s'acompanyi
0: per aquella jornada.
1: Tothom que vulgui participar, que es trobi en recerca de feina o una millora professional, que passi pel Mercat Vell. Si no ha fet la inscripció prèvia, no hi ha cap problema. In situ també la poden fer. Allà estarem gent de la cambra, personal d'Enfo també i del SOC, que els podrem donar suport en fer la inscripció si tenen alguna dificultat. Serà una jornada molt profitosa i la veritat crec que l'experiència pot ser molt positiva.
0: Doncs ja sabeu, en aquesta ocasió el Girafeina, la segona edició, horari de matí i tarda, també per facilitar-ho allò a aquelles, bé, perquè dona cabuda a més empreses, i també a més persones.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs Miriam, Noelia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vostè.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia. Adéu.
6: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Estigueu amatents en aquesta jornada complicada perquè a través dels micròfons de Ràdio Mollet us anirem informant també del desenvolupament d'aquesta situació climatològica a la nostra ciutat. Ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i avui estem immersos en l'última hora meteorològica d'aquestes pluges que ens persegueixen des del passat dissabte a la tarda matinada i que avui ara han reactivat i de fet ja hem tingut tres S-alerts enviats als mòbils de la població molletana i per saber-ne aquesta última hora tenim el primer tinent d'alcaldessa, el Raül Broto, en directe, aquí saludem, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Raül, quina és la situació ara mateix a Mollet? No sé si hi ha, en aquest cas, algun patiment doncs, que sigui el que ara doncs, estigueu sobretot així pendents d'alguna possible desbordació de rieres, del riu Besòs, una miqueta com ho esteu tractant tot ara mateix?
1: Bé, doncs aquí, sobretot el més important ara mateix és tots hem rebut aquests 3S alerts. L'últim era molt clar, poc que puguem, hem d'estar confinats a casa o a algun edifici proper, no perquè hi hagi cap situació de risc imminent ara mateix, però sí per tota la situació generalitzada. De fet, ara a les 10:30 justament és quan està previst que caigui la tempesta més forta del dia a Mollet i mira que ja en portem. N'hem tingut vora les 6, n'hem tingut després vora les 9, o sigui que sobretot molta, molta precaució. Nosaltres hem activat el Pla Municipal d'Alerta, anem fent seguiment del cabal de les rieres, que de moment la riera de Lourdes estava dintre dels paràmetres i el Besòs realment no és un perill en si per el que seria el Mollet Urbà, sí que pot arribar en els polígons, però de moment tampoc ens consta que hi hagi una alerta ara mateix. Per tant, doncs això, aquest missatge de molta, molta precaució a la ciutadania i anar fent cas dels missatges que s'envien des dels canals oficials.
0: Per tant, de moment hem de lamentar doncs, a res greu, no diguéssim, fruit de les pluges normals que es poden produir, per molt que hi hagi doncs, aquesta intensitat, però imagino si s'ha hagut de fer algun servei especial des de Protecció Civil, o si més no, doncs ara el que esteu és en alerta, no? I en espera del que pugui passar en aquestes properes hores.
1: Sí, sí, exacte. Evidentment, algunes incidències han passat, evidentment, perquè hem de recordar que aquest episodi de pluja és excepcional. Ja va ser excepcional el de dissabte a la nit, doncs excepcional que en dos dies, pràcticament en 48 hores, tinguem dos episodis d'aquesta magnitud i, per tant, doncs s'han produït incidències, algunes inundacions puntuals d'algun carrer. Per exemple, ahir vam tenir el pont de Can Flaquer, que connecta, diguéssim, el barri de Can Bandiqueta amb la zona esportiva de Germans Gonsalvo, doncs allà va haver-hi una petita inundació. Doncs han anat passant cosetes, però de moment doncs les hem pogut gestionar i aprofito precisament per valorar i agrair tota la feina que es fa des dels serveis municipals, des de Policia Municipal, Protecció Civil, des de les brigades municipals, des de tot l'equip de l'Ajuntament que hem estat connectats durant tot el cap de setmana i avui des de primeríssima hora del matí. Per tant, doncs això, un esforç conjunt de la ciutat per intentar que aquestes incidències siguin les mínimes possibles i que un cop es produeixin, perquè malauradament, com deia, l'episodi és excepcional, doncs que aquestes puguin estar resoltes el més aviat possible i en certa manera tornar a la normalitat.
0: Doncs queda dit, i si més no, doncs, com sempre també informeu des de l'Ajuntament, atents a aquests canals oficials per si hi ha qualsevol novetat o si més no, recomanació. Raül Broto, gràcies per ser amb nosaltres i seguim en contacte.
1: Moltes gràcies a vosaltres també pel vostre servei públic que feu en aquests moments.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Oller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:45 del migdia i en redifusió a 9:45 del vespre.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada, especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
3: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
6: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
7: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
8: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
9: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
7: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
10: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
11: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs van començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin,

0: per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar a esquiar als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en tres experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que a causa del mal temps, els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, en Guilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 8, anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge, dia 11, hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés divendres els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. La convocatòria quedarà formalitzada amb la publicació del decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral al Butlletí Oficial de l'Estat, prevista per aquest dimarts. A partir d'aquell moment s'activarà oficialment el calendari electoral.
1: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Així doncs, les noves Corts Generals després s'hauran de consolidar abans del 24 de desembre. I la Policia Municipal de Mollet posa a partir d'avui, per molt que per temes meteorològics no començaran estrictament avui dia 5, però sí fins al 18 d'octubre, una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves obligacions de seguretat i vetllar pel seu compliment. Entre les principals novetats de la normativa destaca l'establiment de l'edat mínima de 15 anys per conduir el vehicle de mobilitat personal. A més, serà obligatori utilitzar un casc homologat i disposar d'elements lluminosos o reflectors quan es circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. En el cas de les persones que utilitzin aquests vehicles en l'exercici de la seva activitat professional, també serà obligatori portar una armilla reflectora. La campanya, que comença avui, s'allarga fins al 18 d'octubre amb l'objectiu que els usuaris dels patinets elèctrics coneguin la normativa i les noves obligacions de seguretat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
2: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
3: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril.
8: No pasa... Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
9: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'hi han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet, i hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: El mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
7: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
8: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
9: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascon i això és de l'Avanç Informatiu Mollet al dia. La pluja torna a complicar la situació al Vallès Oriental amb fins a 3 alertes de protecció civil que han sonat al llarg del dia i prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. L'episodi arriba després d'un cap de setmana amb 120 litres acumulats i diverses afectacions. I Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. I Mollet i Torres Vedres estrenyen els seus llaços amb la mirada posada en un agermanament. Una delegació molletana va visitar Mollet el passat divendres per ser present al Sona Mollet. I cap de setmana marcat per la pluja a la nostra ciutat, nombrosos partits han quedat suspesos per les limitacions de pràctiques esportives com a conseqüència dels aiguats. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina amb Susana Lara.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, aquest espai que realitzem amb tres professionals i, com acabeu de sentir, doncs una d'elles s'estrena en aquest curs radiofònic que fa un parell de setmanes estrenàvem aquí a Ràdio Mollet. Tenim a la Marina Dunyach, tenim a la Laia Oller i tenim a la Susana Lara. De fet, avui ens acompanya ella. La Susana, benvinguda. Com estem?
1: Hola, Emma. Hola a tots. Gràcies per estar aquí.
0: Benvinguda. La Susana és la responsable de la parada La Cuina de Mollet. Ho dic jo per a aquelles persones que diuen ai, vull buscar-la. Doncs us podeu adreçar amb ella a través, doncs, això, anant presencialment al mercat municipal. També és present a les xarxes socials, però amb un altre nom.
1: Sí. Amb Susana de Ser, que és l'altre projecte.
0: Que és un altre projecte que té i que n'hem parlat també en aquests micròfons, però no passa en aquest espai. Amb la Susana, avui farem una miqueta la presentació d'ella, el concepte que té de cuina, perquè després en les diferents sessions anirem desenvolupant, no?, aquest, aquest concepte. Dir-vos que més enllà de la Susana tenim els controls tècnics i de so, que no ho hem dit, el nostre company en Sergio Guardeño, i us parla Emma Balea. Dèiem això, que la Susana avui ens vol presentar, doncs, la seva idea, el seu concepte de cuina. Així que endavant, Susana. T'anirem interrompent, eh?
1: Sí, sí, sobretot, perquè a més tinc tendència a enrotllar-me moltíssim, així que tu vas dient. Bueno, sí, jo volia compartir amb vosaltres la meva mirada sobre la cuina. Porto ja 15 anys vinculada a la cuina de Mollet, al mercat municipal, que en un principi vam començar, doncs, amb una botigueta així, doncs, propera per als ciutadans de Mollet, i bueno, mira, a poc va anar creixent i llavors oferim el servei de càtering també per a empreses i bueno, esdeveniments privats, no?, personals. Llavors, bueno, jo el que sí que m'agradaria aportar és, doncs, no diré res nou, eh? O sigui, el mundo ha cambiado radicalmente en tots els sentits i, per suposat, el tema que ens ocupa avui, la cuina... Nada que ver.
0: Clar, de fet, la Susana ha estat allò superpuntual i hem estat conversant, no? I de vegades dius, ai, sempre cuines igual i no és veritat perquè la teva realitat canvia i llavors també hauria de canviar, no?, aquesta cuina. I hi ha molts canvis que passen gairebé desapercebuts, però que hi són. I que això ho haurien d'anar implementant, no?
1: Sí.
0: I sobretot la Susana en deia, i la pressió que rebem, no?, des de fora.
1: Sí, perquè a més és una pressió com una mica, com diria, entre línies, o sigui, és com amagadeta, no? Perquè, bueno, ja sé que avui en dia tot ha canviat molt i que els homes també ocupen una part molt important a les cuines, que s'impliquen, però la realitat és que les dones ens emportem tota la càrrega quasi sempre, per desgràcia encara vivim en aquesta era una mica troglodita, i la frase que no canvia mai és, que mira que han passat 15 anys que estic allà i la segueixo escoltant, et puc dir, cada dia entre 7 i 8 vegades, o sigui, no t'exagero, és així, eh? Buf, no sé què fer avui. A veure, Susana, què tens avui a la parada? Perquè si estic avorrida, és que de veritat ja no sé què fer. O sigui, això és constant. Què hi ha darrere d'aquesta frase, que a priori sembla com molt normal, no? El que hi ha darrere és una pressió increïble i una autoexigència que ens han anat com posant a sobre i que nosaltres, jo crec que no som ni conscients. Perquè, clar, no es tracta de què hago hoy, només. Es tracta de què faig avui, com ho compro, com m'organitzo, que sigui saludable, que sigui variat, clar, que tingui colors i que no sigui tot el mateix color, que agradi a tota la família, perquè sempre hi ha algú que no li agrada el que fas, no? I és, no, això no m'agrada. Bueno, que hi agradi a tothom, que no sigui car, que sigui un producte super saludable i que no posem productes que no siguin una mica de tercera categoria, com diem, no?
0: I que no hi hagin intoleràncies.
1: Bueno, és que aquest ja és otra esfera, eh? Que això ja és otro nivell, però sí, correcte, que no hi hagin intoleràncies. Que també, de la manera que vivim avui, cada cop hi ha més intoleràncies, lògicament, no? I a part de tot això, el més emocionant que ens diuen, entre línies, és fes-ho amb un somriure, fes-ho molt contenta, i si en caso haz el Pino Puente, ja de pas. És que, clar, no es pot amb això, Emma. O sigui, jo, de veritat, la frase aquesta significa tot això.
0: Sí, sí. Llavors, totalment d'acord.
1: I és una cosa com que nosaltres no som conscients, o sigui, anem amb pilot automàtic, comprant això, m'estic queixant tota l'estona, però com no me voy a quejar, si és que... Jo encara, mira que porto anys, eh? I a més, et dic, porto anys a la cuina i porto anys amb moltes dones, perquè tots els meus projectes i treballs han anat dirigits, perquè la vida ho ha volgut així, a dones. No m'he trobat encara ningú, i sisplau, si ens poguessis trucar, miro el
0: rellotge,
1: el professional que està aquí amb els botons,
0: sí, eh?
1: Que entri una trucada i em digui, m'encanta fer aquestes coses cada dia, que és just això. T'aixeques, què penso, què faig, com ho compro, què cocino, para comer i cenar.
0: Doncs mira, Susana, ja que has fet això, en aquests moments és en directe, de manera que aquelles persones que doncs, vulguin donar resposta a aquesta qüestió que planteja la Susana, teniu a la vostra disposició el 93 570 68 66, és a dir, que únicament heu de marcar aquest telèfon i doncs, si sou d'aquestes persones que diu, a mi m'encanta.
1: Oi, m'encantaria conèixer, sisplau, truqueu, si hi ha algú, perquè jo no he conegut mai i és que és un tema farrugós que ens esgota, ens esgota de veritat, no? Llavors, clar, què fem amb tot això? Jo sempre el que faig és una recepta,
0: que és el de la planificació, crec jo,
1: sí,
0: no?
1: La recepta en si es diu Pau Mental, i aquesta recepta sempre està a la primera fulla i de tots els blocs que jo tinc personals, que els faig jo.
0: Sí.
1: Receta de tal, receta de qual. Jo, la primera fulla sempre és molt bonica amb floretes i tal, i és Paz Mental, és la primera. I té tres ingredients, que és superfàcil, perquè ho podem fer tots. Planificació, primer ingredient. Organització, segon ingredient. I, molt important, en els temps que vivim avui, economització. Que este és otro tema, que és un temón.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, això per mi és la base de qualsevol cuina, sigui professional o no, perquè resulta que a la cuina de Mollet ha passat el mateix.
0: Que també heu hagut de passar per aquesta planificació, aquesta organització,
1: és que si no, no
0: i
1: surt.
0: Per l'economia, no?, també.
1: És que si no, no surt, els menús no surten.
0: Mm-hmm.
1: No surten, ja no em refereixo en el sentit econòmic, sinó no surten de la cuina. O sigui, tu per fer 30 plats al dia diferents, que és el que estem fent ara, o està superben planificat i organitzat, o t'agafa l'estrès que has de tancar, perquè dius, hòstia, no doy abasto, tu. No, necessites planificar. I això, a grosso modo, a petit,
0: sí,
1: vull dir, al revés.
0: Allò, sí, sí.
1: Al revés.
0: A la inversa, sí, sí, allò que una persona, a títol individual, no?, digui, escolta'm, he de planificar-me.
1: Clar, ho has de fer. El que passa que, clar, en el dia a dia és que ens arrossega totes les mandangues que portem i no tens ni un moment per sentar-te i dir, bueno, a veure, me voy a planificar i vaig a veure a organitzar, no?, quants diners vull gastar-me. Hi ha moltes famílies que no arriben a final de mes i aquesta és una realitat. Tot està pujant, tot està canviant i un factor que no tenim en compte, que és molt important, els fills abans, els 20 i puecos, se iban. Per tant, bueno, és un respiro, no?, a nivell econòmic. Hòstia, ja la dona diu, bueno, ja no tengo que cocinar tanto. Però és que ara no, ara viuran amb nosaltres fins als 60 anys. Perquè, clar, no hi ha tutia de buscar un pis. Llavors, això també és un factor.
0: Uh-huh.
1: Ens hem una mica d'organitzar i planificar per tenir una vida més tranquil·la.
0: Clar, això és el que comentàvem abans amb la Susana, no?, que també la teva vida va canviant, no?, potser comença sol, després en parella, després venen els nens, després aquests creixen, després, no?, i tot això t'ho has d'anar adaptant a la cuina, perquè no és el mateix quan estàs sol que quan estàs en parella, que quan els nens són petits, que llavors has de vigilar, no?, i
1: clar,
0: aquesta alimentació més adreçada a aquests infants, quan aquests són adolescents, quan són allò més adults, i quan tu et fas gran i potser tornes a quedar-te sol, no?
1: Exacte. Uh-huh. Exacte. La teva vida va canviant i crec que una de les coses que ens està passant avui dia és que hi ha tantes coses per tot arreu i tants productes i tants aparatos i tants no sé quantos, que clar, nosaltres amb tota la bona fe del món, com volem millorar i donar a la família el millor, que aquesta és la cosa que ens passa a les mujeres, no? Tenim aquesta cosa de maternar i cuidar, això és un instint que tenim totes i és que no morirà, o sigui, això ho portem totes integrades. Ens preocupem molt per totes aquestes coses, no? Llavors, si surt una olla que va enxufada, endollada, perdó, en un endoll i hace la comida sola, hòstia, jo el mal la compro.
0: Clar, això és el tema dels aparells, és un altre tema, perquè abans comentàvem i ara, doncs, ja que la Susana ha obert el meló, doncs anem a parlar-ne. De vegades allò t'arriba, no?, de dir, ai, doncs ha sortit això, et farà la vida més fàcil, i al final dius, escolta'm, farà més fàcil, però t'estressa, perquè jo d'entrada dius, on ho fico? La cuina no acostuma a ser l'espai de la casa més ampli. No acostuma.
1: No acostuma.
0: Acostuma a ser, no sé si els dissenyadors en un futur, els arquitectes ho hauran de replantejar, però és un dels espais, no diria el més petit, però gairebé. Una miqueta més grans que els banys, però poca cosa
1: més.
0: Sí,
1: les cuines en general no són gaire grans, i a més això me'n recordo que ho vam parlar en l'últim programa, que els dissenyadors i dissenyadores més actuals li estan donant molta importància a la cuina i a la família. I és quan s'està fent ara totes les cuines que són
0: obertes,
1: la isla i no sé quants. Sí. Guapíssim, això, meravellós. Jo, el primer que penso és, hòstia, quan faci mi caldereta estupenda de pescado, o sea, me va oler hasta el lavabo de pescado, perquè, clar, si tot està obert per una campana molt estratosfèrica que tinguis, o sea, al final, bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Però tornant a lo que dèiem de la cuina, clar que volem la olla més estupenda i volem la Thermomix último modelo i volem, també volem l'iPhone el último modelo. O sea, a veure, orden i planificació.
0: I economia, perquè això no acostuma a ser econòmic, eh?
1: No és econòmic, i al final jo crec que en una miqueta, és una opinió personal i mi experiència en cocina, que tampoc soc una experta en estos temes, però jo crec que aprofiten el fet de que anem de puto cul... Ai, perdó. O sigui, no, ho sento, s'ha m'escapat.
0: Ha dit la Susana que vigilaria sí, allò amb la terminologia.
1: Tinc excuses a l'audiència, de veritat, em sap molt de greu. Bueno, que anem molt estressats. Llavors, si jo trec un producte i el vull vendre, doncs el que vendré és que t'estalvies feina, que no sé què, que l'estrès, que tu arribes i tens tot meravellós, no?, que te hace la comida. La IA no te fa el menjar de moment, fa tot l'altre, perquè no pensem que per això està dissenyada, però esta olla te facilita la vida. Bueno, vale, et costa un person. O sea, això és així. Dos, què faig? És el que tu dius, o sea, d'on la pongo? No. O sigui, que, però si mires els calaixos i dius, però és que si anar un cap, tinc la olla de Nadal, que aquesta és una altra, una olla de Nadal que només la faig servir un cop a l'any, per a quan viene mi família, que a la meitat no els tragues i són 20 persones que venen a comer. Hòstia, potser no me l'hauria de comprar, no? No? És un exemple, eh?
0: Ja.
1: Pues això és el mateix, llavors, com que saben que tots anem fins al capdamunt i que no tenemos tiempo, esto es muy vendible. Llavors és fàcil vendre-ho i ho compres. Vamos una mica a observar la nostra vida i el que tu deies de no és el mateix quan tinc els nens petits.
0: Sí, que, o a l'exemple mateix que tu has dit, que et venen vint a casa per Nadal i després al final arriben a Nadals que amb sort sereu dos o tres persones.
1: Exactament. O resulta que el primer que et diuen és, home, otra vez caldo, és que portem tres dies menjant caldo. Hòstia, i tu amb la olla ja, que ja no saps ni on fotre, te la fots a la banyera, perquè dius, és que no em cap, no? Totes aquestes cosetes és la cuina que jo... és el punt de vista, diguem, de la cuina que jo sempre vull parlar d'aquestes coses, no?, que és la coherència i sobretot la teva realitat.
0: L'altra cosa que li estressa moltíssim a la Susana és quan veu per xarxes que tot queda net i polit després de fer un àpat.
1: Ostres, sí!
0: No? Perquè, clar, la gent et diu, escolta'm, què faig? Estic cansat, estic fart de repetir menús, però, clar, jo no sé si algú et diu, és que quan m'hi poso ho deixo tot tan bé, queda tot tan recollidet després.
1: No, que va. I a més jo et dic que parlo amb moltes dones allà a la cuina, al mercat, que m'expliquen, i ens fartem de riure totes, perquè és que no és la realitat. O sigui, em sembla molt guai allò de les influencers i tots els cavallers aquests que surten fantàstics, que, clar, són superxef i tenen estrelles Michelin i no sé quantos. Jo moltes vegades m'agradaria trucar-los i dir, escolta'm, fulano de tal, no?, perquè no vull dir noms. Tu realment vives en una casa? Perquè et dic que no. O sigui, molt bé la cuina, el mármol, no sé què. Jo, per exemple, el meu cas, visc amb el meu fill que té 20 anys i la meva filla de 23. Són grans, ells es fan la seva dieta, es fan les seves coses, perquè cada un fa el seu menjar, perquè ho han decidit així. Cuinem els tres alhora. Perquè, clar, jo estic menopàusica perdida i jo no me puedo permitir comerme X cosa. Bueno, pues he de menjar coses, que no m'inflin, no sé què, no sé quants. Total, tres persones, tres menús. Tu saps com queda la cuina? O sigui, és que no t'ho creuries.
0: Ja, ja, ja.
1: Saps?
0: Sí, que m'ho creuria.
1: I ho explico tranquil·lament perquè la gent es pensa que pel fet de tenir la parada i cuinar i tal, després la meva casa està superplusquamperfecta. Doncs mira, no. Està, que sembla, i a més uns pollos després, perquè, clar, després qui frega? No?
0: Clar, aquest és l'altre tema.
1: Estes són les coses reals que ens passen. Llavors, no és tan fàcil dir planifiquem, organitzem una comida saludable, todo verde, todo chill, todo bròcoli, todo aguacates, perquè ara aquesta és una altra també, sí. No? Los aguacates te salvaran la vida. Pues mira, no te salvan la vida. El que et salva la vida és que tu tinguis una tranquil·litat, que no ens posem aquesta exigència de tot perfecto i que la realitat és una altra.
0: Explica'ns això d'aliment.
1: Doncs mira, aliment és una... És un com t'ho diria? No és un projecte, en realitat. És un taller, podria dir, o formació, no? Perquè faig conferències també d'aliment, que va néixer fa bastants anys, fa 5 o 6 anys, a través de totes aquestes coses que em passava de la cuina, i que jo em vaig donar compte que hi ha molta obsessió amb el cuerpo perfecto, la dieta perfecta, no m'hi adelgazo, no sé què, tot relacionat amb calories i amb tal. I no ens n'adonem de lo más importante que nutre tu vida, que és el que t'arrodeja. Mm-hmm. O sigui, perquè tu puedes hacer la dieta estupenda i està meravellosa i superguai i que bé, em sento supersaludable, però si tens algú al costat, que és la mosca cojonera, con cara de acelga, que no para d'emitir una radiació que jo m'estresso, o sigui, l'aguacate te va sentar com el culo. O sigui, no sé si es pot dir culo. És que és així. I llavors, Alimente va de tot això. Va de parlar i de veure l'alimentació real, la que ens mengem i la que no ens mengem, des d'un altre punt de vista.
0: I que és a dir, tenir en compte també el teu entorn. No, no només sí. Allò a l'hora de cuinar, sinó si allò que t'envolta, aquelles persones que t'envolten, diguem-ho clar, no? Sí. T'afavoreixen o realment doncs allò de que t'has passat amb la sal doncs potser ha estat per algun motiu.
1: Sí, i a més això té molt a veure amb el que estàvem parlant de les xarxes, que és superimportant, perquè no és només les persones, sinó també són les coses. Les coses quotidianes que tu cada dia utilitzes. Perquè si jo faig un dinar superestupendo, natural, i supercurrat, he estat allà dedicada i tal, m'assega la taula, con mòbil en mano, i començo a fer scroll sin parar, t'asseguro que el que t'estàs menjant és el del plat i el del no plat. I mentre tu tragues els aliments, t'estàs tragant tot això. Uh-huh. I això no ho pensem, no? I llavors és com comer con el cuerpo, però la mente està... És com, per exemple, tenir una relació sexoafectiva amb la teva parella i mentre ho estàs fent, estàs pensant en el veí del tercer que està boníssim de la mort, que l'acabes de conèixer i se te'n va al cap. A veure, això, quina merda de relació és, no? Doncs és això...
0: Aquesta... Vés a buscar el veí.
1: Bueno, potser no és un bon exemple, no, però ja. Se m'ha corregut així de sobte. Sí. Això, d'això va... aquest tema. I llavors jo ofereixo personalment a nivell conferència, són conferències curtes, una mica per conscienciar, i després tinc la formació, que és més llarga, per persones que volen aprofundir. Aprofundir?
0: Sí, està bé, no? Aprofundir és correcte.
1: Perquè és un tema apassionant i, bueno, és una protesta gran, molt, contra les dietes. I contra tot el que ens han dit que hem de fer, que és que no ho hem de fer.
0: Ens queda molt poquet temps i jo li deia a la Susana que ens havia de preparar, perquè ja que parlem de cuina, que ens preparés allò, alguna recepta, tot i que ja veieu que la filosofia d'ella no serà tant en aquests espais, sí que oferirem allò receptes, però anirem una miqueta més enllà, aprofundirem més, no?, el per què, no?, doncs, d'aquesta proposta que ens farà la Susana. No sé, pel dia d'avui, que és el que, no?, tenint en compte que estem ja a la tardor, no?, estem dies plujosos...
1: Mira, jo sóc molt partidària, quan arriba aquesta època, bueno, tot l'any, però aquesta època encara més, de fer crametes. Llavors, clar, estem a lo mateix, no? Les cremes ideales, pues, ja donaré receptes molt guais, de receptes així puntilloses, que dius, hòstia, compra això expressament, de veritat, perquè ho provaràs i t'encantarà. Però la crema ideal de los ideales, quan anem així amb aquest pito al cul, que a més setembre és un mes fatal, perquè arribem de vacances amb una depressió que dius, hòstia, si esta és la vida que jo queria vivir, em toca la realitat, que és anar a treballar, no? de lo que sigui, intenta tenir sempre a la nevera qualsevol tipus de coses i verdures, perquè tu en el moment que arribes destrossada i feta caldo, que dius, hòstia, és que me quiero duchar i me a dormir, ho fots tot a l'olla? Una olla ordinària normal,
0: Lo que tot tenies. I que ella és defensora de l'olla express, em comentaves.
1: Ai, sí, m'apassiona. He tingut no sé quantes en mi vida. Sí, m'encanten. Bueno, i a la botiga són enormes,
0: No, però... ho dic allò perquè, clar, sí. És molt més ràpid això que ens estaves proposant, ficar-ho tot a l'olla, doncs clar, si és un sí. express, molt més ràpid.
1: Els caldos xupi-xupi jo els faig només els diumenges, quan tinc molt de temps, o els faig a la botiga perquè ja sí que tinc espai, no? Però si no, no. Llavors tu arribes i fots allà. Lo que tengas, todo va bien, Tot va bé. Todo ahí, chupi-chupi. Mientras et duches, no sé cuántos. Ho tritures y tienes un puré de coña. Que tens un huevo por ahí sobrante, duro, no sé qué. Tu intenta deixar sempre coses mig així. Que tens un pot de cigrons, li fots els pots de cigrons. Lo que sea. Una mica de no sé qué, tu tot ho fots allà. I sobretot en espècies.
0: Això t'anava a dir. Dic sempre. Que jo amb un punt d'espècies...
1: Les que a tu t'agradin. La cúrcuma, el que t'agradi.
0: Sí.
1: I aquesta és la meva recepta d'avui. Ja sé que no sorprenen ni és res extraordinari, però és que em dedico a això.
0: Bueno, no, però està bé, no? És una qüestió de planificar-ho, perquè això doncs, sí que pots dir, doncs faig quantitat, no? Jo tinc en tàpers, no? A la nevera i al congelador, pots tenir-ne alguna també, no? Com a opció. És una manera d'organitzar-se, no? I també l'economia, perquè ens ha dit allò la Susana, tu agafa tot el que tinguis.
1: Tot el que tinguis,
0: no?
1: Sí.
0: No és qüestió allò d'anar a buscar doncs, la verdura més fantàstica,
1: més
0: no?
1: No, perquè clar, ara, perdona aquest tall, però imagina't, o sigui, avui amb el pandaval que tenim ara, o sigui, si és època de coliflores, per posar un exemple, les coliflores s'han anat a vendre pel sac, perquè clar, ha venido un huracán, se les ha comido todas, les ha destrozado, i una coliflor que trobi costarà 8 euros. A veure, potser no cal, no? Que si no passa res. O sigui, si és una ordre d'un médico directamente, pues potser sí que la compraré, si me va la vida en ello. Però en general no és així. Passa de la coliflor, tu. Llavors, també, una cosa que va molt bé és investigar. Si tinc un trosset d'anchoa que resulta que el meu fill no se l'ha menjat, doncs la foto al voré. Un exemple. Un exemple, mal exemple, perquè per la nit té sal, no? Però jo he fet coses d'aquestes. I queda un puré... És que no us imagineu, O sigui, investiga, prova, fot una oliva, a veure què passa. Saps? Vull dir, no tinguem aquesta por i aprofitar el que tens. És una filosofia de vida, en realitat, No
0: bé.
1: Empiezo cuando todo esté perfecto, sinó començo amb el que tinc.
0: Molt bé. Perfecte, Susana. Ens ha agradat aquesta filosofia de vida. Anirem coneixent més de la Susana a través d'aquests espais. Ja sabeu, cada 3 setmanes aproximadament, per aquest ordre de calendari, Marina, Laia, Susana, doncs la tindrem en aquests micròfons. La podeu trobar, com dèiem, allò adreçant-vos al Mercat Municipal, la parada La Cuina de Mollet, i també o a través d'Instagram, també doncs, a nivell més personal, amb el perfil Susana Desert.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.

Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: en la bachateta catalana. Figa Flava, Xero Cartiti, Dei, Dei, Dei, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta. Figa Flava.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dilluns 5 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. La pluja torna a complicar la situació al Vallès Oriental amb fins a 3 alertes de protecció civil i prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. L'episodi arriba després d'un cap de setmana de 100.000 litres acumulats i diverses afectacions. I Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. I Mollet del Vallès i Torres Vedres estrenyen els seus llaços amb la mirada posada en un agermanament. Una delegació molletana va visitar Mollet el passat divendres per ser present al Sona Mollet. I cap de setmana marcat per la pluja a la nostra ciutat en matèria esportiva, i és que nombrosos partits han quedat suspesos per les limitacions de pràctiques esportives com a conseqüència dels aiguats. Abans de començar, una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, i que us parla Jorge Ascón a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La pluja ha tornat a complicar la situació al Vallès Oriental. Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha enviat fins a 3 alertes als mòbils per l'episodi de pluges que es manté actiu i que ha deixat ja a prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. Una pluja que arriba després d'un cap de setmana especialment complicat. Entre dissabte i diumenge es van registrar uns 120 litres per metre quadrat i dissabte, amb 89,4 litres, va ser el segon dia més plujós dels últims 25 anys a Mollet. Només el super el 18 de desembre de 2020 amb 121 litres. Aquest matí les alertes han advertit de pluges intenses i després del risc de desbordament de rieres. L'últim avís, enviat poc abans de les 10, alerta de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i demana evitar els desplaçaments innecessaris. Unes pluges dels darrers dies que han deixat afectacions importants al Baix Vallès, especialment a Montornès, on un home va perdre la vida. Tot i això, Mollet no s'ha de lamentar greus incidents més enllà d'algunes inundacions a polígons, zones properes a les rieres o algú carrer en concret. En declaracions a Ràdio Mollet, el primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, explicava aquest matí que de moment no hi havien greus incidències que mantenien el nivell d'alerta i que en aquest cas la llera del riu Besòs no és un problema pel Mollet urbà.
2: Sobretot molta, molta precaució. Nosaltres hem activat el pla municipal d'alerta, anem fent seguiment del cabal de les rieres, que de moment la riera de Lourdes estava dintre dels paràmetres i el Besòs realment no és un perill en si per el que seria el Mollet urbà. Sí que pot arribar en els polígons, però de moment tampoc ens consta que hi hagi una alerta ara mateix. Per tant, doncs això, aquest missatge de molta, molta precaució a la ciutadania i anar fent cas dels missatges que s'envien des dels canals oficials.
1: Recordem que si res no varia, l'últim és alerta anunciava a les 2 la finalització d'alerta màxima.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I seguim parlant d'altres temes, i en aquest cas un de política, i és que Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés divendres els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. La convocatòria quedarà formalitzada amb la publicació del decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral al Butlletí Oficial de l'Estat, prevista per aquest dimarts. A partir d'aquell moment s'activarà oficialment el calendari electoral.
3: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Els partits tindran fins al 26 d'octubre per presentar les seves candidatures, que seran proclamades posteriorment, i pel que fa a la campanya electoral començarà oficialment a les 12 de la nit del dijous 12, el divendres 13 de novembre, i s'allargarà fins a la mitjanit del 27 de novembre, dissabte 28, jornada de reflexió, i el diumenge 29, la jornada de votació. Així doncs, des d'ara i fins al 13 de novembre es desenvoluparà el que habitualment es coneix com a precampanya, amb els partits preparant candidatures, actes i missatges electorals, mentre que la campanya electoral pròpiament dita quedarà limitada als 15 dies anteriors a les eleccions. Unes noves Corts Generals que hauran de constituir-se abans del 24 de desembre.

reflectora. La campanya començarà el proper dilluns i s'allargarà fins al 18 d'octubre amb l'objectiu que els usuaris i usuàries dels patinets elèctrics coneguin la nova normativa i les noves obligacions de seguretat.

0: i Mollet del Vallès i Torres Vedres continuen aprofundint en relació amb la relació que mantenen des de fa més d'una dècada. Una delegació de la ciutat portuguesa ha visitat aquest cap de setmana Mollet en el marc del Festival Internacional de Música Sona Mollet, una trobada que ha servit per reforçar els vincles entre els dos municipis i avançar en nous projectes de cooperació, especialment en l'àmbit cultural. De fet, el Carnaval ha esdevingut un dels principals punts de trobada amb l'exposició Diàlegs de Carnaval, que posa en contacte les tradicions carnavalesques de Mollet i Torres Vedres i que també ha comportat intercanvis entre artistes i entitats dels dos municipis. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que les dues ciutats tenen molts projectes en comú i que actualment treballen amb la mirada posada en la formalització d'un futur agermanament.
1: Evidentment tenim molts projectes en comú i el que estem treballant en aquesta trobada d'aquest cap de setmana i també treballarem en les properes setmanes és treballar en un futur, possibilitat de futur agermanament oficial amb Torres Vedres, no? Perquè creiem que són dues ciutats molt similars, ciutats que anem treballant de manera molt productiva.
0: La relació entre les dues ciutats va començar l'any 2015, quan Mollet del Vallès i Torres Vedres van coincidir com a municipis guardonats amb l'European Green Leaf, el reconeixement de la Comissió Europea al compromís amb la sostenibilitat i la millora ambiental. Aquella coincidència va iniciar una relació que, amb el pas dels anys, s'ha anat estenent a altres àmbits. En aquest sentit, l'alcaldessa ha remarcat que, tot i que l'agermanament encara està en procés de treball, les dues ciutats ja se senten ciutats germanes.
1: Ho treballarem. De fet, nosaltres sentim que Mollet i Torres Vedres ja són dues ciutats que són germanes del sud d'Europa. Recordem que ahir vam presentar el Platea Mollet i que ja vam explicar que vindrà una òpera de Torres Vedres al Teatre de Can Gomà. També que tornarà al gener, vindrà aquesta exposició de diàlegs de carnaval entre el carnaval de les dues ciutats i, per tant, jo crec que és més trobar la manera de com oficialitzem aquesta relació i al final acabarem trobant la data, estic convençuda.
0: Per part de Torres Vedres, el principal representant de la delegació ha estat el regidor de Cultura, Rui Estrela, que s'ha mostrat satisfet per la rebuda i ha expressat la voluntat d'avançar cap a la formalització de l'agermanament. El regidor ha afirmat que els dos municipis poden aprendre molt l'un de l'altre.
2: Concretizar una formalització d'una parceria que nosaltres queremos que seja productiva en el futur en treball tècnic entre els dos municipis, on jo penso que cada un de nos terà a aprendre con l'altre. Nosaltres tenemos coses a aprendre con Molé, certament, i Molé probablement també terà algunes coses a aprendre con nosaltres.
0: Per part de Torres Vedres, el principal representant ha dit que una de les diferències que ha posat sobre la taula és la configuració territorial dels dos municipis. Mentre que Mollet concentra pràcticament tota la seva població al nucli urbà, Torres Vedres compta amb una estructura territorial molt més dispersa, amb aproximadament dos terços de les poblacions distribuïdes en zones rurals. Al mateix temps, però, Estrela ha assenyalat que durant el dia més de la meitat de la població es concentra al centre per motius laborals. Precisament aquestes diferències són, segons el regidor portuguès, una oportunitat per compartir experiències i buscar solucions conjuntes. I ha posat l'accent en la mobilitat urbana, la gestió dels espais verds i la participació ciutadana. Estrela afegint la importància d'estrenyar llaços per dissenyar un futur que sigui bo pels dos municipis.
2: Nosotros tenemos muchas cosas a aprender con la movilidad, con la forma como vosotros geren los pasos verdes. Es una gran dimensión de aspectos que probablemente nos queremos trabajar, nomeadamente el aspecto cultural, obviamente. Yo soy regidor de Cámara Municipal de Torres Vedras en el aspecto cultural y turismo, y de ciudadanía y participación, y pienso que con eso nos también tenemos mucha cosa a aprender aquí, de algunos proyectos que tienen en el terreno que nos queremos conocer mejor, nomeadamente en el aspecto de la participación, del envolvimiento de la ciudadanía, y por tanto cuentan conosco para trabajar en conjunto y desenvolver un futuro que deseamos que sea bueno para los dos municipios.

Aquesta nova trobada, Mollet del Vallès i Torres Vedres consoliden una relació que va començar per motius mediambientals, però que avui abraça la cultura, la participació, la sostenibilitat i l'intercanvi d'experiències. El proper pas serà continuar treballant en la formalització d'un agermanament.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: Bon dia. Sens dubte que la situació ha estat molt delicada les últimes hores i és que hi ha hagut pluges torrencials fins a 112 litres per metre quadrat a Granollers, fins als 75 litres per metre quadrat a l'Eixample de Barcelona, 105 litres al barri de Vallcarca, també de la ciutat comtal, 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar, o també, déu-n'hi-do, gairebé 40 litres per metre quadrat en el cas de Cubelles. Ja el màxim d'aquesta pertorbació marxa. Per tant, bones notícies als Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme, la Selva, també el Penedès, en el cas del Garraf, perquè deixarà de ploure d'aquí a poca estona. Ara bé, compta encara entre alguns racons de l'Empordà, del sud del Gironès, perquè al llarg d'aquesta tarda es reproduirà algun xàfec. També al Prepirineu, però d'una forma molt més local. I cap a Ponent o les Terres de l'Ebre, de moment clarianes. I compta perquè demà tornarem a tenir una situació complicada, sobretot a partir del migdia, una altra vegada a la demarcació de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
3: I pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Vilaseca de l'Avinguda Jaume I, número 87.

0: La Fundació Sanitària Mollet acollia divendres la Jornada d'Arquitectura i Salut, una trobada que ha reunit professionals dels àmbits sanitari, universitari i arquitectònic per reflexionar sobre com els espais de salut poden contribuir al benestar de les persones. I l'Hospital de Mollet està precisament un dels grans exemples de la jornada, que tenia lloc a l'auditori i mirava també la relació entre arquitectura, natura i salut i espiritualitat, prenent com a punt de partida el llegat d'Antoni Gaudí. Hi ha participat experts com Francesc Torralba, Sandra B. Trasten, David Agulló i Mario Corea, de l'estudi d'arquitectura MFA, l'arquitecte de l'Hospital de Mollet. Corea ha defensat que l'ubicació d'un hospital és clau i que cal tenir en compte la naturalesa, l'espai i la ciutadania que l'envolta per fer-lo integrador en l'entorn.
1: Yo creo que la primera cuestión del hospital es su ubicación, es decir, cómo lo ubicamos en relación a la ciudad, en relación al paisaje, es decir, la ubicación urbana del hospital es fundamental, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad tanto de la gente como de los transportes y del abastecimiento diario que tiene el hospital. Es decir, la localización y la accesibilidad tanto de servicios como de personas en un hospital es fundamental. Y creo que en Mollet lo hemos conseguido bastante bien.
0: L'arquitecte ha explicat que l'hospital es va construir pensant en garantir la salut, però també el cost de manteniment de l'activitat. Un exemple és el maneig de la llum. La construcció de patis permet controlar-la les 24 hores del dia i fa que totes les zones tinguin alguna entrada de llum natural.
1: El hospital que vive 24 horas, el manejo de la luz, tanto la natural como la artificial, es un elemento mucho más definitorio que en otras funciones donde la luz es solamente un accesorio. Aquí la luz es parte de la vida, es parte de la eficiencia del hospital. Entonces el diseño de la luz en el hospital, tanto la natural como la artificial, es un tema específico y de tener de mucho cuidado.
0: Corea afegí que l'optimització de l'assistència sanitària, que és el que ha guiat el disseny de l'hospital, no s'ha pensat només per als pacients, sinó també per al personal que hi treballa.
1: No solo hay que cuidar el lugar donde están los enfermos, sino donde trabaja gente que se pasa largas horas en el hospital y que merecen la mismo cuidado en el diseño de su lugar de trabajo que el enfermo y el profesional, ¿no?
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet, el director Jaume Duran ha destacat que es tracta d'un hospital on les plantes i els espais estan dividits per mòduls. Això permet que s'adaptin al futur i a possibles casuístiques i que es puguin canviar els espais segons les necessitats.
2: Està construït en mòduls de 1.000 metres quadrats, separat per patis de llum i per espais diferencials. Cada un d'aquests mòduls té una arquitectura sostenible que no té columnes intermèdies i que, per tant, pot ser reaprofitat. I, a més, la planta tècnica està situada entre la planta baixa i la primera planta. Això fa possible que puguem fer arribar gasos medicinals i tot tipus de necessitats vinculades amb l'atenció del pacient a qualsevol dels punts. Això ens va permetre canviar una àrea que era una rehabilitació en una àrea de crítics, d'una manera fàcil.
0: Durant la jornada també s'ha parlat de Gaudí. Francesc Torralba ha presentat l'arquitecte com a pensador i ha explicat com concebia la naturalesa i la seva relació amb l'ésser humà. Torralba ha destacat que la sensibilitat ecològica que avui es té a l'hora de construir, Gaudí ja la tenia.
3: Perquè hi ha una sensibilitat ecològica creixent i, per tant, entenem que hem de fer una arquitectura sostenible, adaptada, que no generi molta despesa energètica, que aprofiti les energies, diguem-ne, netes, com el sol, com la llum, com el vent, i això, vaja, Gaudí ho va veure molt abans, però nosaltres ara ho estem veient, i després un altre element clau, que, en efecte, hi ha més sensibilitat envers la uniformitat amb la naturalesa.
0: La jornada ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'Any Gaudí 2026 i Barcelona Arquitectura.

0: Les jornades solidàries de Mollet acollien el passat divendres una tarda dedicada a la cultura paraguaiana. L'activitat, celebrada a l'Espai de la Marineta, ha estat organitzada per l'Associació Paraguai Mollet 2022 i l'Associació Paraguaios Unidos Mollet, amb l'objectiu d'apropar les tradicions, la música i la gastronomia del Paraguai al conjunt de la ciutadania. Durant la jornada, els assistents han pogut conèixer diferents aspectes de la cultura paraguaiana a través d'una proposta que ha combinat activitats culturals i gastronòmiques. La trobada ha servit també com a espai de convivència i intercanvi entre la comunitat paraguaiana de Mollet i els veïns i veïnes de la ciutat. Un dels principals atractius ha estat la gastronomia. Els participants han pogut degustar alguns productes més tradicionals, com les empanadilles, la sopa paraguaia i la xipa guassú. Són declaracions de Fermín Cabral, president de l'Associació Paraguaios Unidos Mollet.
1: Bueno, nosotros hemos traído los típicos nuestros, que es la empanadilla, que nosotros utilizamos, ese es como un bocadillo, es una comida típica de Paraguay. También la minalecita, hecha de carne, y lógicamente la sopa paraguaya. Es algo sólido, no es caldo como ustedes utilizan aquí.
0: La gastronomia, segons ha explicat, és un dels elements que permet apropar les tradicions del país a les persones que participen en la jornada. Per Soledad Huerta, membre de l'Associació Paraguai Mollet 2022, aquesta celebració representa una oportunitat per mostrar la cultura del seu país. Huerta ha afirmat que la jornada permet a la comunitat paraguaiana mantenir vives les tradicions i al mateix temps compartir-les amb altres persones de Mollet.
2: Nosotros podamos reunirnos y celebrar esto y demostrar también a todos ustedes, a la comunidad de Mollet, a la comunidad de los españoles. Y nada, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque tenemos un espacio para decir que aquí somos paraguayos. Vengan a nosotros, que nosotros también queremos compartir con ustedes nuestra comida, todo eso.
0: La música també ha tingut un paper destacat de la tarda. Rafael i Mabel han estat els encarregats de posar la banda sonora a la jornada amb diverses cançons interpretades en guaraní, una de les llengües oficials del Paraguai. Mabel ha explicat que se senten afortunats de poder representar el seu país a Mollet.
3: Nos sentimos afortunados de que hayamos sido nosotros los escogidos, ¿verdad?, para representar a nuestro querido Paraguay en cuanto a lo que es la música. Que a través de ella también... como diría, uno se expresa lo que siente y también lo que se cuenta también a través de la música, lo que es la historia.
0: La tarda de cultura paraguaiana forma part de les activitats de les jornades solidàries de Mollet i ha posat en valor la diversitat cultural present a la ciutat. I comencem les informacions esportives del cap de setmana, que està marcat per les intenses pluges que va aturar les activitats esportives al llarg de dissabte i fins diumenge al migdia. Així doncs, a Primera Catalana, la Molletense no va poder disputar el seu partit programat per dissabte a la tarda davant la Pirinaica. Més sort va tenir el Mollet, que tenia el partit programat per diumenge a la tarda i que sí que el va poder jugar. Els blanquivermells van guanyar per 1-0 al Bellavista i són líders del seu grup. A Quarta Catalana, victòria de la Lourdes per 3-1 al camp de l'Olímpic La Garriga. En futbol sala, el partit de la Unió Futbol Sala Mollet també es va suspendre per la pluja, havia de ser l'estrena a la Lliga, i igual que el Xat Mollet, que no va poder debutar a casa davant el Montgat per a l'anul·lació del partit, com dèiem, per motius meteorològics. Qui sí que va jugar Copa Catalunya femenina va ser el Sant Gervasi, derrota davant el Terrassa, per 75-66, i l'equip masculí tampoc va jugar el seu partit. En hoquei, tant l'equip femení de Primera Catalana com l'equip masculí de segona tampoc ho van fer per motius de pluja. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. La pluja torna a complicar la situació al Vallès Oriental, amb fins a 3 alertes de protecció civil i prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. i Mollet del Vallès i Torres Vedres estrenyen els seus llaços amb la mirada posada en un futur agermanament. I cap de setmana marcat per la pluja a la nostra ciutat, parlant d'esports, i és que nombrosos partits han quedat suspesos per les limitacions de pràctiques esportives com a conseqüència dels aiguats. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Trenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta, sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa, perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns ens acompanya via telefònica Encarna Ortiz del Partit dels Socialistes, a qui saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, Encarna, no sé si tenim informació de com està tot el tema de les pluges, dels aiguats aquí a la nostra ciutat, on sobretot doncs, va caure fort el passat dissabte, matinada de dissabte a diumenge, però que avui veien com es reactivava, en aquest cas a Mollet, amb uns 43 litres per metre quadrat, però en canvi poblacions veïnes, que hem vist sobretot no Granollers, doncs, on torna tot avui a estar doncs, amb forces inundacions. Avui parlàvem nosaltres també amb el primer tinent d'alcaldessa, el Raül Broto, qui ens deia que de moment la situació estava controlada més enllà del que suposa també les petites incidències per a aquests grans aiguats, una miqueta que ens en pots dir hores d'ara, quan crec no, que a les dues ja es dona per finalitzada aquesta és alert.
1: Sí, evidentment, bueno, com ja sabeu, a cap de setmana hem activat el Pla de Protecció Civil per riscos d'inundacions i dic afortunadament pel que comentes, no? Que les poblacions veïnes doncs, han patit greus conseqüències per aquestes inundacions i nosaltres, doncs, com bé havia dit el regidor Raül Broto, doncs, estem fent una valoració perquè sí que hi ha hagut incidències, però no tan greus com hem pogut veure a mitjans o vosaltres mateixos doncs, heu relatat al llarg del matí. Doncs bé, ja et dic, tots els serveis de seguretat activats per garantir sobretot això, la seguretat dels veïns i veïnes, per valorar doncs, possibles riscos pel que fa doncs, a les aigües, pel que fa també doncs, als arbres i d'altres elements i diferents elements doncs, que en aquests moments doncs, de fortes pluges doncs, poden suposar un risc a l'hora d'estar pel carrer. Després doncs, estem doncs, això molt pendents de com evoluciona. Ara, afortunadament, doncs, no plou, però estarem pendents de la informació meteorològica, de com avança doncs, aquesta situació doncs, sobrevinguda i greu, no? perquè s'ha vist, no? Doncs, que el que s'esperava, el que finalment doncs, ha suposat en molts punts i bé, fent un seguiment constant de la situació amb tots els equips i atents doncs, també a les necessitats dels veïns i veïnes en moments que ens puguin requerir.
0: Que en aquest cas imagino que al final no s'ha hagut de lamentar cap crescuda de riera o en aquest cas del riu Besòs que ens acabi afectant a la nostra ciutat, no?
1: No. De moment està controlada la situació, no més del que ahir va succeir en el que és la nostra zona. I al llarg del matí doncs, hem estat molt pendents de les rieres del riu Besòs, però de moment estava tot controlat i sense incidència greu que pugui afectar doncs, la mobilitat o veïns que hagin pogut estar en aquella zona.
0: Doncs queda dit i també doncs, restem a l'espera del que pugui anar succeint, però si més no, les previsions són que tot ha d'anar a millor i que tota aquesta pluja forta ja ha anat passant i quedarà doncs, entre cometes per la història, perquè de fet crec que havíem vist que la pluja que va caure només en un dia del dissabte, en el que és l'històric dels últims 25 anys, és el segon dia amb més pluja d'aquests 25 anys. Per tant, doncs, feia temps que no plovia tant a la nostra ciutat. Després, Encarna, volem també comentar un tema d'últimíssima hora, i és que a nivell general Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns aquest avançament de les eleccions. Com ho veieu vosaltres des del partit?
1: Doncs, bueno, sabíem, no?, des de divendres doncs, que era una possibilitat i bé, doncs avui el president Sánchez ja va fer públic doncs, que el 29 de novembre doncs, tindrem una nova cita amb aquestes amb les urnes, no? I bé, des de Mollet doncs, ho afrontem doncs, bueno, com amb responsabilitat perquè creiem doncs, que estem en un moment, la veritat, realment tens, en un moment socialment doncs, preocupant. I esperem doncs que els greus problemes doncs que tenim doncs els podem tirar endavant, perquè de veritat jo crec que en els últims dies doncs s'ha vist clar doncs que no podem tolerar el bloqueig als drets socials, als drets bàsics, i aquí ens hi veurem doncs en aquests gairebé 2 mesos que tenim per davant, doncs fer una crida a la participació dels ciutadans, ciutadanes, de votar, de decidir doncs que el que no podem fer és cap pas enrere en els drets que hem assolit i anar més enllà per tenir més protecció amb l'escut social, més protecció a les persones. I bé, doncs intentarem traslladar doncs al llarg d'aquestes setmanes aquest missatge de que hem de frenar doncs totes aquestes veus i forces doncs que intenten el bloqueig del nostre país.
0: Doncs estarem també pendents i segur que en parlarem bastant doncs, en aquestes properes setmanes. Després, abans també m'ho deixava, però el fet d'aquesta és alert que es va doncs produir també doncs el dissabte, no?, que al final va provocar moltes suspensions del que era sobretot també de caire esportiu, però també d'altres on a la nostra ciutat es veia afectada aquest Sona Mollet, no?, que només varen poder tenir doncs, crec que va ser el concert de la banda el dijous, el dimecres la que era la tocada de piano de Maria Canals, i divendres, com deies, Encarna, doncs un concert que de fet va omplir el Mercat Vell i que ara llastimosament doncs aquest dissabte i diumenge doncs no varen poder viure el que era aquest concert en record a l'Anna Villescu i a Rebull.
1: Sí, totalment una mala notícia, perquè és un concert doncs que esperem amb ganes, és un concert amb moltíssim talent internacional i a més amb aquesta vessant solidària doncs que encara doncs el fa més especial. Sí que vam poder doncs disfrutar de les 3 primeres jornades, com deies, dimecres, dijous i divendres, amb un Mercat Vell ple, la veritat és que amb un ambient fantàstic, i malauradament doncs dissabte i diumenge es van haver d'anul·lar, com tots sabeu. Però bé, doncs amb aquest regust, no?, de no haver pogut viure tot el concert, però bueno, sabem, no?, que aquest concert doncs aplega moltíssima gent doncs que s'estimava l'Anna, que creu doncs amb el poder de la música i que sempre participa doncs doncs perquè ens va deixar un llegat a la ciutat important, i també perquè per col·laborar i estar sempre doncs amb la família també. I jo crec que es va quedar doncs aquestes primeres jornades molt clar, no?, de que a Mollet estimem molt aquest concert, i bé, doncs esperarem doncs que en la propera edició doncs puguem viure totalment tots els dies de concerts.
0: Després, també el divendres va tenir lloc una trobada amb Torres Vedres, no?, aprofitant també que venien aquí pel Sona Mollet, però al final ha sigut una trobada on el titular, no?, és que s'estrenyen aquests llaços amb la mirada posada en un futur agermanament.
1: Sí, teníem una visita del regidor de Cultura, de personal també tècnic de l'àmbit de cultura de Torres Vedres. Com sabeu, nosaltres des del 2015 que hem tingut relació amb la ciutat, amb diferents àmbits com pot ser la mobilitat, la inclusió digital, que vam estar treballant ara fa 3 anys, doncs, els darrers 3 anys amb el tema del Digiclusió, també amb temes de sostenibilitat, medi ambient, i la veritat és que sempre hem tingut una molt bona relació, molt productiva, i ara doncs arran doncs el projecte del Carnaval doncs vam tenir vincles també en aquesta cooperació cultural, i per això doncs vam poder també convidar-los a que visquessin el Sona Mollet, i bueno, i establir també, per què no, un altre punt de treball conjunt i explorar una possible doncs via més oficial d'agermanament, perquè ja et dic, hem tingut una molt bona relació des de fa molts anys amb diferents etapes de cooperació, així que pot ser una via d'explorar també i continuar reforçant aquests vincles que tenim entre Mollet i Torres Vedres, que per cert, malauradament, doncs també els hi va afectar doncs a aquestes pluges i, bueno, tot i que no vam poder gaudir del tot del programa que teníem amb ells, doncs van quedar molt contents de les visites que sí que divendres i dissabte van poder fer.
0: I després també volem fer una mica de balanç del ple celebrat doncs ara fa una setmana. Com va anar doncs a aquest ordre del dia i què en destacaria d'aquest ple? Entre d'altres vàrem conèixer el padró, algunes també curiositats que hi han respecte a això, o per altra doncs també s'hi van tractar diverses mocions.
1: Doncs bé, vam parlar de diferents temes, temes econòmics, que van valorar doncs la situació financera, els indicadors, tot. La veritat és com els darrers anys doncs podem dir que estem en una situació financera estable i això doncs ens dona la possibilitat doncs de mantenir els serveis de qualitat, de poder fer inversions i millores a la ciutat. Vam parlar també d'aquest padró, no?, que com deies, doncs el que marca doncs és que gairebé 500 persones, doncs tenim 500 persones més a la nostra ciutat. Jo crec que també és un indicador positiu de que la gent doncs vol establir-se aquí a Mollet, veu una ciutat doncs amb oportunitats, una ciutat que creix, i això també doncs crec que és positiu. I de diferents també temes socials, un molt important i que tenim ara són sobre la taula és el tema de l'habitatge. També vam estar amb diferents postures, com és habitual, amb mocions, i fèiem també al·lusió doncs, a l'1 d'octubre, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, i també vam prendre paraules, doncs, vam prendre a torn de paraules doncs, veïns de la nostra ciutat, i bé, doncs, un ple que podem dir que amb normalitat i en diferents temes que és el dia a dia de la nostra ciutat.
0: Doncs amb això també estarem pendents de com van evolucionant aquests plens, com dèiem, sempre marcats també ara per aquestes campanyes electorals que vindran de nivell general, però després també per les municipals. Ja per anar finalitzant, les jornades solidàries es van celebrant a la nostra ciutat i hem anat veient, no?, com, i hem anat coneguent sobretot aquestes cultures. No sé si d'aquí poc tindrem la Filipina, hem conegut també a Paraguai, al Marroc, tot això després amb una festa final que es farà al Parc de les Poneres la setmana vinent.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè aquest any doncs, hem fet un programa més extens, de 3-4 setmanes, amb moltes activitats, donant doncs, veu a les comunitats que tenim a la nostra ciutat, que en són moltes, i que ens donin a conèixer també la seva cultura, que enriqueixen també la de la ciutat. I bé, són, ja et dic, són moltes i les esperarem doncs, amb una festa final perquè tothom pugui conèixer i disfrutar-les, que la veritat és que al final també li donen, no?, aquest caliu i aquest color a la nostra ciutat.
0: Doncs fins aquí l'espai de portaveus en carna de tot el que vagi succeint aquesta setmana. Ho tornem a comentar d'aquí 7 dies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Molt bona setmana. Adéu.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs van començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscudós explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar a esquiar als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en 3 experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al Port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al Santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que a causa del mal temps els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, Anguilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous dia 8 anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge dia 11 hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
0: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps. Ara mateix, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació. Situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven. Per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu, i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
0: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
0: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
0: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda osonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
0: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
0: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Gràcies previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
8: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
0: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més, també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
0: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
9: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania

0: telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
1: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que, recordem, no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
2: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
3: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
2: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
1: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una 50 d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
4: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
1: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
5: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa a la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
1: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
7: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
6: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
1: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani.

0: Camacho.
1: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
2: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
1: En paral·lel, la Generalitat prepara ja mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
4: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
6: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha atiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
4: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
7: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
4: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
0: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els 4 partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb la habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre el líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb 1 hora de retard, on apareixen els líders dels 4 partits que conformaran aquesta coalició.
0: Els partits catalans, de la seva banda, han tomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic. I igual que els socialistes, encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
9: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
10: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
9: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
11: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
9: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
12: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
9: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
4: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
3: Notícies en xarxa.
0: 10 minuts i dos quarts de tres, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
14: Porto uns anys fent-ho perquè agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
15: Amb la vacuna ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
13: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
16: Persones vacunades, tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
13: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
0: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certamen que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
17: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
18: perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
17: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
0: Yes, like you, yes, like you, yes, like you. I atenció perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
4: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.
0: Gràcies, arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
19: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
20: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras, trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase y a seguir así, líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
19: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrar els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
21: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
19: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
3: Però penso que l'edat està allà i un està on està i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
5: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, hi anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
4: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
7: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
4: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
7: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
4: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
7: Seran 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
8: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
7: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
4: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
4: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
9: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
4: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques de litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
11: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
10: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
4: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
10: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspès aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
4: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
12: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-se. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergència i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
4: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que, recordem, no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
13: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
14: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, i a tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
13: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
4: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
15: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouet, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
4: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
16: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
17: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
16: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
4: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
10: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
16: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
8: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
16: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
4: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
16: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
18: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. En plena reconfiguració, arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
19: Que nadie dude que vamos a estar a l'altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
9: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
20: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
21: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra, cauran.
22: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
21: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
23: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
21: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
24: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
21: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
9: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
16: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
9: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
16: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
9: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
25: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
26: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
25: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
0: Notícies en xarxa.
20: Ens situem ara al Camp de Tarragona, perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp, Ràdio Adrià Duc.
1: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
2: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
1: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta. Sexy.

0: Oh, que és gràcies. Posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
4: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem l'encarat des de cara de Maia.
2: Avui, a les 11, segona jornada, amb un Xile selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlleters horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
3: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs està molt amatents allò que passa perquè doncs, segurament si esteu per la zona, perquè a Mollet del Vallès o al Vallès Oriental, també al Maresme, us hauran sonat aquests avisos d'alert, així que en aquestes quedarà una hora ara fa una hora que doncs, sonaven aquestes alertes, estarem amatents a allò que és el que ha de succeir pel que fa a la jornada d'avui meteorològicament parlant, però passaran més coses, així que d'aquí no res entrarà als nostres estudis en Joel Gascón, el nostre company, per fer-nos un tastet de l'actualitat informativa. Després què farem? Doncs avui us volem parlar de la companyia de sarsuela de Mollet, el Fòrum Abelló, que estrena una sarsuela. Serà just aquest diumenge, dia 11 d'octubre, al Teatre de Can Gomà, i ens venen a presentar doncs, aquesta novetat que tenim. És una antologia. Bé, nosaltres no explicarem gaire cosa, perquè per això els hem convidat, perquè ens ho expliquin ells i elles. Després també tindrem la secció de la petita i la gran pantalla. Jo, si no m'erro, avui crec que toca petita. No, gran pantalla. Avui tenim allò cinema, crec, de la mà del Sergio, qui ens ha de comentar doncs, una proposta cinematogràfica. Tindrem també l'actualitat esportiva de la mà d'en Joel, novament, i a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que avui doncs, anirà de referit al segon Girafeina Mollet Més 45. És una acció que tindrà lloc aquest dimecres i ens venen a explicar fil per randa com està tot organitzat, així que pararem atenció. Aquesta és la presentació. Ara, doncs, arrenquem. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge radiofònic.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Avui comentava que estarem amatents a aquests avisos de pluja. De fet, allò serà un dia, una jornada complicada. Vèiem allò per xarxes que des d'algun centre educatiu, concretament des de col·legis nous, s'avisava, no?, que no hi haurien classes normalitzades perquè hi havia docents que tenien dificultat per arribar al centre. Així que haurem de tenir paciència tots plegats.
1: Sí, sí, la veritat que la mobilitat aquest matí està sent complicada, ja sigui C-17 venint de Granollers, però també doncs, a moltes poblacions dels voltants, a C-59, etc. I això està limitat doncs, a la gent precisament doncs, que no viuen a la ciutat on treballen. De moment a Mollet portem uns 20 litres per metre quadrat, 20,8, per tant 21 litres en poca estona, i això es nota venint també de l'acumulat de gairebé aquests 120 litres que van haver-hi entre dissabte i la nit cap a diumenge. Així que, de moment, doncs, alerta.
0: Molt bé. A banda d'això, Joel, quins temes destacarem avui a l'informatiu?
1: Doncs, abans de tota aquesta aturada que hi va haver-hi, no, doncs, a partir de dissabte cap a migdia tarda, doncs, el divendres, a Mollet, doncs, la nostra ciutat i Torres Vedres es reunien amb una relació que mantenen les dues ciutats des de fa més d'una dècada, i és que una delegació de la ciutat portuguesa va visitar doncs, a Mollet en el marc del Festival Internacional Sona Mollet, que de fet el dissabte doncs, es va suspendre la sessió, però si més no divendres sí que van poder-hi ser, i ho van fer doncs, això, per reforçar els vincles dels dos municipis. I és que el Carnaval ha esdevingut un dels principals punts de trobada amb l'exposició Diàlegs de Carnaval. Ara, doncs, aquesta trobada doncs, serveix per estrenyar els llaços amb una mirada posada amb un futur agermanament amb aquesta ciutat. L'alcaldessa de Mollet destacava que les dues ciutats tenen molts projectes en comú i que actualment treballen amb la mirada posada en la formalització del futur agermanament.
2: Evidentment tenim molts projectes en comú, i el que estem treballant en aquesta trobada d'aquest cap de setmana, i també treballarem en les properes setmanes, és treballar amb un futur, possibilitat de futur agermanament oficial amb Torres Vedres, no? Perquè creiem que són dues ciutats molt similars, ciutats que anem treballant de manera molt productiva.
1: Per part de Torres Vedres, el principal representant de la delegació ha estat el regidor de Cultura, Rui Estrela, que s'ha mostrat satisfet per la rebuda i ha expressat la voluntat d'avançar cap a aquest agermanament. El regidor ha afirmat que els dos municipis poden aprendre molt l'un de l'altre.
3: Concretizar una formalització d'una parceria que nosaltres queremos que seja productiva en el futur, en treball tècnic entre els dos municipis, on jo penso que cada un de nosaltres terà a aprendre com l'altre. Nosotros tenemos cosas a aprender con Mollet, certamente, y Mollet probablemente también tendrá algunas cosas a aprender con nosotros.
1: Així doncs, aquesta trobada entre Mollet i Torres Vedres consolida la relació que va començar per motius mediambientals, però que avui abraça ja la cultura, la participació, la sostenibilitat i l'intercanvi d'experiències. Veurem quan es podrà formalitzar un agermanament.
0: Doncs, a més, jo sempre que sento Torres Vedres penso al Carnaval. No, el Carnaval de Mollet, que el tenim allà, i que se suposa que l'any vinent, 2027, tindrem el nostre i el de Torres Vedres aquí a Mollet del Vallès, amb aquesta instal·lació immersiva que s'ha pogut veure allà. És a dir que, bé, no sé si serà coincident amb el Carnaval que es consolidarà aquest agermanament, o abans, després, però vaja, que el 2027 segur. Més coses, Joel.
1: Doncs que la Fundació Sanitària Mollet acollia divendres la Jornada d'Arquitectura i Salut, una trobada que ha reunit professionals dels àmbits sanitari, universitari i arquitectònic per reflexionar sobre com els espais de salut poden contribuir al benestar de les persones. I l'Hospital de Mollet està precisament un dels grans exemples de la jornada. En aquest cas hi va participar el senyor Corea, que

0: un elemento mucho más definitorio que en otras funciones donde la luz es solamente un accesorio. Aquí la luz es parte de la vida, es parte de la eficiencia del hospital. Entonces el diseño de la luz en el hospital, tanto la natural como la artificial, es un tema específico y de tener de mucho cuidado.
1: De fet, deia que va dissenyar aquest hospital no només guiant el disseny per als pacients, sinó també per al personal que hi treballa, i deia que al final també, de fet, hi estan moltes hores allà i ho volia fer tot més amable. Em destaca també de l'hospital això, que es tracta d'un hospital on les plantes i els espais estan dividits per mòduls, i això permet que s'adaptin al futur i a possibles casuístiques i que es puguin canviar els espais segons les necessitats. I un exemple va ser la Covid. Al final és una planta a la planta intermitja, sí que hi ha tots els temes més tècnics que fa que ho puguis pujar o baixar cap a baix, entre cometes tirant cable, no? I per tant és tot molt més fàcil d'anar movent i d'adaptant a diverses situacions que puguin esdevenir.
2: És el mateix arquitecte, no?, que està dissenyant o ha dissenyat a l'Institut de Salut Mental que
1: sí,
2: tindrem
1: està,
2: aquí.
1: Sí, està tot igual que en aquest cas l'Hospital Universitari, bueno, la part de
2: campus.
1: Sí, del campus universitari, i això tot segueix amb la mateixa persona, perquè si més no volen seguir aquesta línia, que al final és un exemple per molts arquitectes que estan treballant això, amb dissenyar també hospitals. I a part tenim la sort, no, Mollet, que l'haver-hi camp, muntanya davant, no?
2: Sí, els pinatons, sí.
1: Amb els pinatons fa que tot encara sigui més integrador i es pugui veure més a aquesta casuística.
2: Vaja, que allò de Green Hospital no és gratuït, sinó que és mereixedor de tota aquesta línia de treball. Mm-hmm. Molt bé, Joel, ho deixem aquí, més informació a la una. Anem a saber, després el Joel ens retrobarem d'aquí mitja horeta, perquè parlarem d'esports, però anem a saber ara de la previsió meteorològica, informat Lluís Mi Pérez.
3: Bon dia, una altra jornada regirada, i de fet hem d'estar pendents de les tempestes arran de mar o al prelitoral que aniran caient al llarg d'aquest matí. Sobretot, novament plourà sobre mullat i molta aigua en poca estona. Probablement hi haurà algunes afectacions, ni que siguin locals, especialment a l'àrea metropolitana, i ja ha avançat al mig matí migdia cap a les comarques de la Costa Brava. Més clarianes cap a Ponent, aquesta tarda menys ruixats també, i en quedarà, si de cas, algun cap a la Catalunya central, les muntanyes del prelitoral i les del Pirineu. Tot plegat amb un ambient suau, fins i tot xafogós, malgrat els núvols. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que parlaríem de sarsuela i és que aquest diumenge tindrem sarsuela a la nostra ciutat. Serà aquest diumenge, dia 11, al Teatre de Can Gomà, a les 6 de la tarda. Ens presenten La Villa de la Caja i el Chisme. Jo deia, bé, és com una mena d'antologia, ara ens ho explicaran els nostres convidats. Tenim a José del Pino. Molt bon dia, José, com estem?
1: Molt bon dia. Molt bon dia.
0: Està el José, que és, a més, sap que s'està davant d'aquests micròfons. Està oferint a l'altra persona que ens acompanya del Fòrum Abelló, companyia de Sarsuela de Mollet, la Francesca Maspons, que és la tresorera de l'entitat, els auriculars. Molt bon dia, Francesca.
2: Bon dia.
0: Així que ens estrenem, en aquests micròfons, Francesca, o no?
2: No, ja havies vingut. Ja has vingut altres vegades.
0: Sí, sí. Bé, jo deia allò que estrenàveu, però que és una antologia, no? I una antologia vol dir, doncs, això, que aplegueu trossos de sarsueles que ja heu interpretat.
2: Exacte. Fem una tria de les cançons molt boniques, perquè com que fas una tria, precisament pots triar les més maques, les més conegudes, i després, perquè no sigui un recital, no és una posada en escena com si fóssim un cor, sinó que és dramatitzada, llavors hi ha un fil conductor que és original del nostre director musical, el Dani Pérez, i llavors aquest guió enllaça totes les cançons amb un sentit, diguéssim, tot té un lligam, per entendre.
0: José, ara li posarem al prova al José. Quines són les sarsueles que n'heu triat allò al Dani, allò per fer tot aquest recorregut?
1: No me'n recordo el nom de totes. Són set. I, bueno, d'una sarsuela que em sembla que és la Parranda, hem posat tres. De
2: Sota
1: del Parral, dues, em sembla que van.
2: La Verbena de la Paloma.
1: La Verbena de la Paloma tenim una. És que no me'n recordo ara.
2: Sí, no, però no pateixis.
0: Ja vaig
1: sí, però bueno, diverses que són maques, són conegudes, i això que deia ella, hem agafat doncs, les cançons que hem pensat que anirien millor, que agraden més.
2: I que lliguen amb el guió.
1: I que lliguen, clar.
2: Sí, són una dotzena de temes.
0: Una dotzena.
2: Sí, i bàsicament, o moltes d'elles són de cor, però també hi ha temes de solistes, diguéssim.
0: I llavors, el títol aquest de La Villa de la Caja i el Chisme...
1: Sí, això és perquè, bueno, això és una villa que està la gent amb l'alcalde i de més, i, bueno, pues, i això és.
2: Hi ha una caixa.
1: Una caixa que no saps el que hi ha, és la intriga, i tothom està allà per veure quin xisme pot trobar per escampar-lo.
2: Tothom diu la seva de què pot haver-hi dintre la capsa, diguéssim.
1: Sí.
2: I el títol és original del Dani. Ell és el que li ha posat el nom.
0: I com és que el Daniel va tenir aquesta pensada? No sé si ho vau comentar a la companyia, si ell va dir, escolta'm, porteu allò un recorregut important com a companyia, porteu moltes estrenes, i no sé si va dir, escolta'm, doncs...
1: Bueno, és una forma de fer... Perquè com que ens hem quedat una mica baixos de gent, perquè, clar, la gent es va fent gran, va agafant la baixa, per dir d'alguna manera, pues ja per fer una obra gran no tenim gent suficient, i llavors amb això ja fem.
2: Jo crec que també el Dani li ha agafat gust a crear obres, perquè també amb un altre grup que té el seu poble, també van fer...
1: També fan coses així.
2: També van fer una creació, bueno, i més d'una,
0: I la veritat, de fet, ara, Francesc, que tu comentes això, una vegada vau fer una col·laboració, no?, amb aquesta altra companyia que porta el Dani.
1: Sí.
0: Va ser una experiència.
2: Hem fet col·laboracions amb diversos grups, i un d'ells va ser amb la del Dani, sí. I l'any passat, per això, va ser amb els de Llagostera.
1: De Llagostera, sí.
0: Que bé, no?, això de les col·laboracions.
2: Sí, va molt
1: bé. I ara, per fer una cosa una mica diferent, doncs això,
2: No, la veritat és que està quedant molt maca, Està quedant una... Molt divertida, molt fresca.
0: Això us ha obligat allò a recuperar vestuari d'aquestes altres...
1: No, aquest vestuari és més modern, diguéssim.
0: Sí?
1: És una mica més modern per sortir una mica del vestuari clàssic, i serà més modern, sí.
2: El vestuari és cosa de la Francesca, de la nostra directora escènica, i s'hi mira molt, amb el vestuari. És la tercera vegada que ens dirigeix, i la primera, el vestuari Tothom ho comentava, eh? Sí. Deia, ostres, quin vestuari. I era tot fet de coses que ja teníem, perquè el que no pot ser és gastar-se molt amb el vestuari, perquè pot ser caríssim. O sigui, un vestuari d'època, un vestuari de clàssic, diguéssim, pot ser. I, en canvi, ella li dona... aprofita el que tenim, s'ho munta d'una manera, i ara, aquesta vegada, també ha buscat que, sense haver de gastar gaire, la cosa sigui molt, molt lluïda i molt original, crec. Sí. No ho diem.
1: Però vull dir, vull dir que és un vestuari una mica més modern,
2: és actual.
1: És això que deia ella, que no has de gastar molts calés.
2: Els recursos que tenim.
0: I el que és allò, la posada en escena, allò, aquesta plaça de poble i tal.
1: Queda molt maco, sí. I bueno, també és una dona que es mira molt els colors, eh? Sí, ja la primera que vam fer era tot molt colorit, eh? Aquella de tal palo de l'estilla, era tot molt colorit, i llavors l'altra també era tot de colors, que ara no me'n recordo.
2: Torrats, eren colors torrats, molt càlids. Molt...
0: És que, clar, la sarsuela és teatralitzada, llavors la part visual és molt important, la posada en escena. No és només allò, cant, que també és important, no? Teniu aquí unes sopranos, tenors, barítons, però més enllà d'això, també tot el conjunt...
1: L'entorn fa molt, sí. Perquè agradi a la gent, bueno, i ens agradi a nosaltres també, perquè si tu te sents bé allà, també actues millor.
0: Comentava la Francesca... està quedant molt bé. Porteu assajant de tornar de l'estiu?
2: No, bueno, abans.
0: Abans,
2: sí. Sembla que no hi ha feina, eh?
0: Ja, perquè... m'imagino.
2: No, vull dir, sembla que... cançons, tal. Són molts recuperats que ja les havíem tocat, però també hi ha gent nova, llavors hi ha gent que no les havia fet mai, llavors és com començar de zero amb elles, saps? Portem els anys, no, 6-8 mesos, tenint en compte que la pausa d'estiu ens perjudica bastant.
1: Sí.
2: Ens perjudica bastant. Sí. I vam agafar aquesta data perquè la veritat és que Can Gomà estava bastant ple i no hi havia més dates disponibles, si no potser haguéssim esperat una mica més.
0: Clar, de fet, el primer que han dit en arribar és que no sabien com anava el tema de la venda d'entrades perquè coincidia amb 3 dies festius, no? I que això us podia fer mal.
1: Sí.
0: Però comentàvem allò que gent hauria d'haver-hi, no?
2: Sí, mare meva, 53.000 persones per omplir un teatre Can Gomà hauria de sobrar.
1: Sí, però bueno, encara que és un fi de setmana llarg, com que fa mal temps, esperem que no surti molta gent por ahí a nedar, perquè poden nedar aquí mateix, aquí, i llavors pues, estaran per aquí a veure si poden venir.
0: Nosaltres hem estat mirant com estava la platea i d'unidó.
2: Sí, la platea gairebé està plena, eh? Sí.
0: Estava comentant que és la segona ocasió. Era una mica reticència això de la plataforma de molletvallès.covid.com, però bé, no?
2: Érem reticents, no perquè estigàvem contra de la tecnologia, no? O dels nous costums, sinó perquè el públic nostre és gran i no perquè sigui difícil, però a vegades és més la por de fer allò que el difícil que és, no? Però com que també podien anar a la Marineta, que els hi fessin la gestió, no hem rebut cap queixa, ningú que digués, però què us penseu? Tot perfecte, molt bé, i allò que també et comentava abans, no?, que si ve gent de coneguts teus o que sigui d'altres pobles, és molt fàcil que entrin ells mateixos, es triïn la fila que volen, sense cap problema, és supercòmode.
0: És a dir, que esteu contents.
2: Molt contents.
0: I no sé si heu notat això que ve més gent, precisament jo us comentava, potser gent de l'entorn, la sarsuela no es fa massa, això que comentàvem, no?, que de vegades us heu d'ajuntar allò companyies per donar-vos suport. Llavors, bueno, aquells que els hi agrada, no sé, igual viuen a Parets o a Sant Fos i diuen baixo cap a... No?
1: Sí, sí, que venen, sí. Perquè l'anterior que vam fer van venir igualment que sempre, o inclús una mica més, i la vam fer també a través de la xarxa. O sigui que...
2: Costa de valorar si vam vendre més per aquesta venda d'entrada.
1: Sí, més o menys, igual.
2: Vam tenir molt bona entrada, la darrera. La veritat és que potser sí que inclús va influenciar. Potser sí,
0: No, ho diem això també perquè, ara encara estan a la venda les entrades, vull sí. dir que la gent s'hi diu, ai, és que ara amb la pluja qualsevol s'acosta a la Marineta, perquè també es pot comprar de forma presencial. Sí. Doncs penseu que fins al dia abans... Doncs,
1: sí,
0: no?
1: I, bueno, i per internet, si no saben bé perquè no s'atreveixen per poder posar la pota a dintre, pues, bueno, algun familiar o algú li pot fer també... de treure les entrades.
0: Clar.
1: I si no, doncs, l'últim dia doncs, allà a la taquilla.
2: Sí, el que passa és que val la pena comprar-ho abans perquè s'estalvien 3 euros. I mira, sí. 3 euros ja és per després anar a fer una cerveseta.
0: Un cafè. Bueno, s'estalvien 3 euros i a més t'assegures, no?
2: L'entrada.
0: Que no fos car.
2: I triar la cadira que tu vols. Sí,
0: clar,
2: sí.
0: Imagina't sí. allò que dius, ah, no ompliran, i arribes sí. i dius, doncs no puc entrar.
2: Exacte.
0: Perquè nosaltres pensem que sí que ompliran.
1: Home, hi ha hagut vegades que hem omplert, sí, però, en fi...
0: Potser aquesta és una d'elles.
1: Podria passar. Sí.
0: No teniu aquí una caja, doncs, al mig de la plaça, potser en aquesta caixa, doncs, jo us deia, caixa... il·lusió hi ha molta per part de la companyia.
1: Hi ha sorpreses, clar. La il·lusió i les d'això que dèiem, els xismes que surten.
0: Sí, de vegades allò en la societat actual també amb les xarxes socials hi ha moltes coses que un ha de vigilar,
1: Si
0: s'ha de creure tot el que circula.
1: Malament anem.
0: Escolteu una cosa, heu dit, hem tingut baixes, aprofitem que tenim uns micros davant, perquè si alguna persona diu, ai, doncs a mi és que m'agrada la sarsuela, i mai s'ha atrevit allò de dir, és que més enllà d'escoltar-la, pots pujar a l'escenari, no?
1: Sí, bueno, és realment que t'agradi, però si saps cantar molt bé, doncs mira, podràs fer cançons, diguéssim, sol, de solista, i si no saps cantar molt, doncs mira el coro. Perquè el coro, si cantes mitjanament, ja vas bé.
2: L'únic requisit és que afinin, que sàpiguin afinar, perquè això sí que no... Si no tens oïda, no pots cantar. Però si només que tinguis oïda, ja pots cantar. I, mira, vam fer una campanya a començament de curs per captar gent, i van venir, o sigui, n'han vingut, potser unes 10 persones, però no s'ha quedat ningú... Sí, s'ha quedat algú, sí. però potser una o dues. I és, jo crec, perquè, clar, arriben amb un grup que està molt consolidat, que fa 30 anys que estem pencant, alguns de nosaltres, altres fa menys, i llavors es troben que esclar, ja tenim les cançons molt rodades, i sobretot ara que estem amb aquest espectacle, jo crec que s'espanten, però... Aprofito aquesta ocasió perquè no s'espantin. O sigui, no, els que entren no s'exigeix que ho facin bé. O sigui, que de seguida ja ho sàpiguen. Se'ls dona temps. Vull dir, com si vols estar un any, abans no et llences. No sé si m'explico. O sigui, mica en mica, una cançó t'entrarà més fàcil, una altra no tant, però t'has de donar temps. O sigui, els que vulguin venir a cantar, el primer dia que no s'espantin pel que veuen. Sí, perquè... Que no és...
0: No, clar, que és normal que la gent que porteu molts anys que ho tingués més per la mà, això, clar, com a tot arreu, no? Ja, en totes gaire, les coses.
2: Gairebé no? Ningú del grup sap música. Deuen saber uns 3 o 4 dels que hi som. Per tant, és assequible a tothom, només que t'has de donar temps. No és res més que això.
1: I la gent del teatre, que també hi ha papers de teatre que no has de cantar. Llavors, bueno, fas el teu paper de teatre i després cantes amb el coro. O sigui que si a algú li agrada el teatre, aquí també es fa teatre. Perquè jo vinc del teatre. Llavors, pues, bueno, jo faig sempre un paper de teatre, no canto sol perquè no dono per això, i després canto amb el coro.
2: Sí, però bàsicament s'ha de saber cantar. O sigui, has d'afinar.
1: Sí. Sí, tenir una mica d'orella. Bueno, d'oïda.
0: Assageu a l'Escola Joan Abelló?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, ens acullen molt bé de tota la vida.
1: Els dimarts...
0: Els dimarts al vespre.
1: A les 9.
2: A 2:15.
1: Bueno, sí, a 2:15 comencem, però a les 9 ja estem allà per anar preparant coses i tal. Sí.
2: Bueno, n'hi ha que apurem més.
1: Sí.
2: N'hi ha que tenim més gent.
0: I que esteu un parell d'hores, aproximadament.
1: Sí.
2: Fins 11:45.
0: Sí. I això durant tot el curs.
1: Sí.
0: No diem allò perquè aquelles persones que ens esteu escoltant, si esteu dient, bé, doncs, a banda d'afinar, no?, que necessito... Doncs això, la dedicació és aquesta, el compromís de A veure, no sé si passeu llista o no, però el compromís d'assistència, no, els dimarts.
2: Sí. Sí. Bueno, i llavors, a veure, un detall que potser a alguna persona li és important, que és que es paga una quota mensual, perquè, és clar, el director vol cobrar.
0: El director no em diguis que té aquest mal costum.
2: Sí. Llavors, l'Ajuntament ens subvenciona, però no és suficient com per pagar...
1: tots els gastos.
2: Tot el sou del... Sí. Bueno, sou o retribució, gratificació, com li vulguis dir, del director.
0: I quina quota llavors, teniu?
2: 30 euros mensuals, 30 euros, però 10 mesos. Uh-huh. O sigui, el mes de juliol i agost no es paga, diguéssim.
0: Molt bé.
2: Qualsevol activitat, jo faig ioga i pago el mateix, sí. Vull dir, qualsevol activitat que facis ja et val.
1: Sí, d'aquestes que fa l'Ajuntament mateix també s'ha de pagar.
2: N'hi ha que es paguen i n'hi ha que no, però en aquest cas són privats, diguéssim, no són
0: públics.
2: Bé,
0: en tot cas, està bé que la Francesca ho digui perquè ningú es porti sorpresa, té tota la informació.
1: Sí, no,
0: i llavors, doncs, cadascú veurà si ho pot assumir o no.
2: Sí, home, jo crec que és una activitat i com a tal activitat moltes d'elles les paguen. Moltes. O hi ha gent que va a Barcelona a fer alguna activitat, val, no, potser és gratuïta, però has de pagar el transport, el talladet que cau...
1: Si no, d'una manera o d'altra, el gasto cau, sí.
0: I a més, el que sempre diem, no?, que fer aquestes activitats el que proporciona també és xarxa amb la gent,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, és això. Passes el rato, tu passes bé... i de passada, doncs mira, fas una cosa que t'agrada. I a vegades vas allà i potser no t'agrada molt, però vas provant i al final t'entra.
2: El tema és el gènere. Jo sempre dic que la sarsuela no sé què espera posar-se de moda, perquè sí que els textos són carrinclons, inclús van contra el que ara és políticament correcte, no? Però hi ha temes guapíssims, hi ha temes maquíssims. L'òpera sembla que entra i, en canvi, la sarsuela doncs es veu més com una cosa folclòrica.
0: Però, per exemple, a l'òpera hi ha també adaptacions
1: més modernes.
0: I en sarsuela no sé si
1: no
0: es surta, fa això.
1: Nosaltres
2: hem jugat sempre això, eh? Nosaltres, les nostres posades en escena,
1: les fem més
2: per
1: modernes,
2: les directores que hem tingut, sempre hem jugat a fer una posada en escena més actual. Poques vegades
1: les últimes, sobretot,
2: les hem fet clàssiques i costumbristes, poques. Poques d'elles. Però no entra, ja arribarà algun dia, potser, però...
1: I aquestes últimes les hem fet més modernitzades, també amb vestuari una mica més modern.
0: Haureu de fer unes sessions adreçades als instituts.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè us vinguin a veure els joves i potser diguin, escolta'm, doncs a mi això m'agrada.
1: Sí, perquè encara que siguin cançons una mica antigues, però són cançons...
2: Pues que a l'òpera encara són més... Bueno, són
1: més antigues, igual però...
0: Sí. Hi ha temàtiques que són universals.
1: Exacte. No? Sí, que són clàssiques.
0: Canviarà el vestuari, però potser allò si grates una mica...
1: Sí, poden canviar una mica les coses, però poca cosa. Sí.
0: Bé, si us han entrat ganes, després de sentir-nos a la Francesca i al José, que ens han explicat allò, aquesta La Villa de la Caja i el Chisme, recordeu que teniu l'oportunitat, bé, si voleu presencialment, anar aquests dies a la tarda a la Marineta per comprar les entrades, i si no, de la forma més còmoda, allò des de casa o des d'allà on sigueu, perquè també amb el mòbil podeu accedir a la plataforma molletvallès.covin.com. La posada en escena aquest diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda, al Teatre de Can Gomà.
2: Us hi esperem.
1: Sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Esperem que vingueu tots.
0: Això, s'ha d'omplir, la platea s'ha d'omplir. 300 places, vinga. Sí. Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Bé, continua el Posa't les piles i els dilluns tenim la secció de la petita i la gran pantalla, perquè si no és avui, doncs que aneu plantejant-vos allò possibilitats per gaudir-ne d'aquestes experiències cinematogràfiques doncs, al llarg d'aquesta setmana. Avui és en Sergio qui ens fa la proposta d'una pel·lícula. Escoltem a veure quina és la que ens recomana. Endavant.
1: Bon dia, doncs avui us portem una nova recomanació de la pantalla gran i és una adaptació de les més esperades dels últims anys, L'assistenta, el thriller psicològic basat en la novel·la Supervendes de Freida McFadden, un llibre que s'ha convertit en un autèntic fenomen mundial. La pel·lícula, titulada originalment The Housemaid, està dirigida per Paul Feig, un nom que pot sorprendre, ja que fins ara era conegut sobretot per les seves comèdies, però en aquesta ocasió fa un gir de 180 graus per oferir-nos una història plena d'atenció, misteri i girs inesperats.

La protagonista que hi trobem és l'Emily, interpretada per l'actriu Sydney Sweeney. És una jove que intenta refer la seva vida després d'un passat molt complicat. Té dificultats per trobar feina i necessita desesperadament una nova oportunitat. Quan rep l'oferta de treballar com a assistente interna a la luxosa mansió dels Winchester, creu que la sort per fi li ha somrigut. La família Winchester està formada per la Nina, interpretada per l'Amanda Seyfried, el seu marit, l'Andrew, interpretat per en Brandon Sklaner, i la seva filla petita. Tot sembla perfecte, ideal, una casa espectacular, una família rica i una feina estable. Però ben aviat, la Milly comença a adonar-se que darrere d'aquella façana impecable hi ha alguna cosa que no encaixa. La Nina té un comportament imprevisible. Un dia és encantadora i l'endemà sembla una persona completament diferent. L'Andrew, en canvi, es mostra amable i protector, però també amaga secrets. I a mesura que la Milly va descobrint petites contradiccions, el que semblava una feina ideal es converteix en una situació cada vegada més inquietant. És un thriller que obliga l'espectador a desconfiar de tots els personatges perquè ningú sembla ser exactament qui aparenta. El repartiment és un dels grans atractius que hi trobem a la pel·lícula. La Sydney Sweeney ofereix una interpretació molt intensa, allunyada dels papers que l'han fet famosa en sèries com Euphoria o The White Lotus. D'una altra banda, l'Amanda Seyfried construeix un personatge tan enigmàtic que és impossible saber què pensa realment. I en Brandon Sklaner completa un triangle protagonista que manté l'atenció durant tota la pel·lícula. Una de les curiositats és que la pel·lícula adapta gairebé fidelment la novel·la de Freda McFadden, una autora que abans de dedicar-se plenament a escriure era metgessa especialitzada en lesions cerebrals. Aquesta experiència ha influït en la construcció dels seus personatges i en la manera com juga amb la psicologia humana. Els seus llibres s'han convertit en un fenomen internacional amb milions d'exemplars venuts. Una altra curiositat és el canvi de registre del director en Paul Feig, conegut per pel·lícules com La boda de mi mejor amiga o Espies, on aquí demostra que també sap crear una atmosfera opressiva i d'atenció constant. Molts crítics han destacat precisament aquesta capacitat de mantenir l'espectador enganxat sense necessitat d'abusar dels ensurts fàcils. I què diuen els fans? Doncs sense revelar res important, una de les coses més comentades és que la història està plena de pistes amagades. Molts espectadors asseguren que, en un segon visionat, es poden detectar detalls que passaven completament desapercebuts la primera vegada. Mirades, frases aparentment insignificants i objectes del decorat adquireixen un significat completament diferent quan coneixes tota la història. Aquesta és una de les raons per les quals molta gent ha tornat a veure la pel·lícula poc després de sortir del cinema. L'èxit ha estat tan gran que ja s'ha confirmat una seqüela basada en la segona novel·la de Freda McFadden, The Housemaid's Secret, El secret de l'assistenta, que continuarà la història de la Milly. Això demostra fins a quin punt aquesta adaptació ha connectat tant i tant amb el públic. Si us agraden els thrillers psicològics, les històries amb secrets familiars i aquelles pel·lícules en què res és el que sembla, l'assistenta és una aposta segura per veure.

0: Donem la benvinguda de nou al Joel, que s'ha preparat tota la informació esportiva que ara compartirem amb vosaltres. Com ha anat el cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana marcat per les intenses pluges, doncs que va aturar les activitats esportives al llarg de dissabte a la tarda i fins al diumenge al migdia, i que per tant, doncs això ho hem notat perquè hi ha hagut molts partits que els hi coincidien aquests horaris i per tant, doncs no han pogut jugar al seu partit. Alguns sí que van poder passar-ho el diumenge a la tarda, però la majoria doncs han hagut de suspendre els seus partits, i ara ho comentarem, perquè doncs de fet, i tenint relació també doncs amb una d'aquestes suspensions, doncs va ser en aquest cas en hoquei, i és que l'equip masculí que milita segona catalana tampoc ho va fer davant el Sant Just. I nosaltres avui tenim doncs el seu nou entrenador, a Leo Conde, el tenim en línia, que saludem. Molt bon dia, Leo.
2: Hola, bon dia, Joel, què tal?
0: Per la veu ja deduïm que no és el Leo Conde regidor. Bon dia, Leo.
2: Bon dia.
0: És Leo Conde Júnior, no?
1: Exacte, el tenim així també doncs, a l'hora de comentar-ho, perquè doncs, ell doncs, es porta molt temps vinculat al Mollet Hockey Club i aquest any doncs, agafa les regnes del primer equip. Volem que ens expliquis tu mateix, Leo, això, com ha anat tot plegat, el fet de, doncs, això, de decidir a fer el pas i ser doncs, l'entrenador del primer equip.
2: Bueno, va ser un pas no fàcil, perquè és deixar l'esport que està practicant tota la meva vida, però bueno, fer un pas darrere la valla, o sigui, i és més el compromís d'estar portant els meus companys, que vulguis o no, hi haurà moments que xocarem, però està sent una experiència molt bona, perquè han estat molt bé.
1: Perquè tu has estat fins fa res jugant amb ells, no?
2: Correcte, correcte. Fins l'any passat vaig estar jugant, o sigui, i em vaig retirar a final de temporada.
1: En aquest sentit, una miqueta, doncs, això, quins objectius us marqueu per aquesta temporada? De moment, doncs, això, heu disputat un partit, que el vau guanyar 0-4, si no m'equivoco, davant l'Esfèric Terrassa, ha suspès aquest del cap de setmana, però això, l'objectiu, no sé si és estar en aquesta part alta, cap davant, i recuperar una categoria, doncs, que sempre hi ha estat, també, doncs, al Mollet.
2: Home, el nostre objectiu principal és buscar l'ascens.
0: Perdut la connexió, sembla ser bé, amb la situació climatològica que tenim, podria ser que les línies ens fallessin. Intentarem recuperar aquesta conversa, veiem el nostre company que intenta novament doncs establir, restablir aquesta trucada amb el Leo Conde Júnior. Recordem que d'ella ens retirava la temporada passada i des d'aquest entrenador, no?
1: Sí, exacte, doncs això és, també és el que coneixíem de la seva persona, i ara ens deia això, objectiu a l'ascens. Li preguntarem també la dificultat doncs, de poder aconseguir, però si més no doncs aviam ara si ja el tornem a tenir a línia. Leo, molt bon dia.
2: Sí, perdona, Joel, que no sé què ha passat en un cobertura.
1: Doncs això que comentaves, objectiu a aquest ascens, no? Disputar les fases d'ascens.
2: Sí. Bueno, aquest any ha hagut un canvi perquè a la federació i es volen crear una nova lliga l'any vinent, i per sort no hi ha fase d'ascens, que pugen els tres primers, o sigui, que són, aquest és el nostre objectiu, estar entre els tres primers.
1: Perquè, a part, és molt difícil, no?, també, el fet d'aconseguir una nova categoria, i en aquest cas pujar, que ho vàrem veure també doncs, l'any passat, que al final has de fer gairebé doncs, una lliga perfecta per poder aconseguir doncs, el que és un ascens. No sé si d'aquesta manera també doncs, al final ho veieu encara més possible, tot plegat.
2: Home, no sé, jo crec que si com la resta d'anys que hem arribat a playoff, pues jo crec que és més fàcil en aquest aspecte. Però no deixa de ser molt difícil, has de ser molt regular i la temporada és molt llarga, hi ha molts factors que poden passar i a veure com va. L'objectiu és aquest.
1: I això, com veus l'equip? Com els estàs veient doncs, amb aquests primers entrenaments, amb el primer partit que vareu disputar? Quines són les sensacions que reps com a entrenador?
2: Bueno, la pretemporada va ser molt bona, jo crec. Estaven introduint el model de joc, una manera de treballar diferent, jo crec, perquè crec que treballo una miqueta diferent de del que veníem treballant abans. Després de l'inici de temporada crec que van fer molt bon partit, entrada que és una pista molt difícil i ens van plantejar un partit que van haver de treballar molt, però les sensacions són molt bones. És això, el partit de pretemporada n'ha pogut competir i anant millorant, anant de menys a més, i la temporada amb ganes, molt motivat tot.
1: I pel que fa a aquest partit que no vareu poder jugar, no? Imagino que us va enganxar també doncs, a aquesta alerta, no?, del cessament de l'activitat esportiva de dissabte a la tarda. No sé si ja heu parlat per una nova data o com ho encabireu en el calendari.
2: No, de moment estem esperant. Li hem enviat un correu al Sant Jules i estem a l'espera de coordinar un horari, però no tenim una fecha concreta encara.
1: Uh-huh. I després doncs, el fet d'això, com veus també la base, no?, que també te la coneixes, no sé si també un dels objectius és això, intentar doncs, que algun dels juniors puguin acabar també doncs, això, jugant partits amb el primer equip.
2: Mira, el problema que tenim és que a Mollet no tenim juniors, tenim només juvenil, però la idea principal és anar ja estan venint els entrenaments, tema pretemporada ja han estat tots a dins, tot l'equip, i l'objectiu és amb el segon equip i el primer equip anar donant-li els minuts i anar a introduir-los al sènior.
1: Perquè clar, imagino que després amb el juvenil sí que és potser un canvi massa gran, no?
2: Correcte, correcte. Per sort tenim juvenils que estan ben desenvolupats físicament, jo crec que el canvi principalment és físic, però tenim la sort que estan ben desenvolupats, però els hem d'introduir a poc a poc.
0: Leo, escolta'm una cosa, deies allò que fins la temporada passada doncs estaves com a jugador, segur que ara hi ha jugadors que són excompanys teus, no? No sé, és a dir, més enllà de que tu diguis he d'assumir un altre paper, ells també t'han de respectar també d'una altra manera, no sé com està sent aquesta relació.
2: Bueno, està sent molt bona, per sort. A principi de temporada ens van reunir tots per comentar tot aquest tema, que per mi era un compromís, vulguis o no, perquè jo tinc una manera de treballar, soc molt passional i m'agrada comentar molt amb els meus jugadors tots els temes, i sé que en algun moment tindrem algun conflicte, que ja està passant. Però ho estem gestionant molt bé, ho tenim parlat d'abans, i la veritat és que l'experiència està sent bona. No està havent ninguna trava.
1: I després, com vols que jugui el teu equip? No sé si també doncs, aquí hi ha algun canvi en la manera de joc o si més no també és continuista sabent doncs, quins són els jugadors, etc.
2: Bueno, més que res és canviar la idea, introduir la idea de treballar del club. Perquè és veritat que els últims anys el primer equip estaven treballant com d'una manera diferent a tot la línia de treball del club i el que estic treballant ara mateix és introduir el model de joc de tot el club perquè els grans siguin un mirall pels nens.
1: I quin és aquest model de joc?
2: Bueno, a nivell de fase defensiva, anar a proposar nosaltres, no estan esperant, no flotar, sobretot ens basem a la pèrdua tras bola i ser molt verticals a les fases de possessions.
1: Doncs res, ens quedem amb aquest missatge també doncs, això, doncs, agafant també aquest primer contacte amb tu, Leo, que també t'anirem a trucar més endavant per anar fent anàlisi del que portem de temporada, etc. Avui aquest primer tastet, malauradament doncs, amb el partit anul·lat, però si més no, coneguer una mica més la teva persona, els objectius que teniu de cara doncs, a aquesta lliga i també, com deies, doncs, amb el vostre nivell de joc, així que qualsevol cosa estem en contacte.
2: No, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé, Leo.
0: Adéu-siau.
2: Adéu. Bon dia,
1: adéu. Doncs això, la tònica ha estat aquesta.
0: Molts partits
1: suspesos. Si més no, com dèiem, a primera catalana la Molletense no va poder disputar el seu partit programat per dissabte a la tarda davant la Pirinaica, per tant, partit anul·lat. Més sort va tenir el club de futbol Mollet, que normalment juguen els dissabtes ara, però tenien programat per diumenge a la tarda el seu partit, amb un canvi d'horari que ja s'havia fet dies abans, i els blanquivermells doncs, van poder jugar el seu partit i van guanyar per 1-0 davant el Bellavista i són líders de la categoria perquè de moment doncs, han fet aquest 9-9 amb aquests 3 partits guanyats.
0: Dies.
1: I a quarta catalana, jugaven diumenge, victòria de la Lourdes per 3-1 al camp de l'Olímpic la Garriga. Per tant, almenys portem 2-2, per molt que un no va jugar.
0: No, estava pensant que també la Pellegrí Pi no es va poder disputar precisament per aquesta alerta. Tenien diferents activitats, ja el Forestoc i els Malabars l'havien anul·lat. Estic pensant en activitats que estaven programades. El Sona Mollet, que tenia jo doncs els plats forts aquest dissabte passat a la tarda i el diumenge al matí, crec que en dos concerts també es van haver de suspendre, i imaginem que també les companyes del Mollet contra el Càncer no sé si van poder vendre totes les samarretes o tornaran
1: van estar,
0: a col·locar-se.
1: Jo les vaig veure i van ser-hi com van poder, perquè al final doncs sí que va ser divendres tarda van poder-hi ser, sí. Dissabte fins al migdia. Uh-huh. I continuem parlant també en aquest cas amb Futbol Sala, que havien de començar la Lliga, l'Unió Futbol Sala Mollet, i també va suspendre el partit, i ara mateix, està sonant l'avís, que és de pluges torrencials fins a les dues d'avui. És el tercer avís que
0: rebem, no?
1: Que rep. El primer doncs, ha estat també per pluges torrencials, el segon era perquè evitem desplaçaments per la pujada de les rieres, i ara mateix, doncs, això, alerta de protecció civil, pluges torrencials fins a les dues, que s'evitin desplaçaments innecessaris i que no ens acostem a rius, rieres o barrancs. Per tant, doncs
0: ja ho sabeu, la ràdio en directe anirem sí, informant,
1: Més
0: directe impossible.
1: No pot ser, és el fet ara que si tens el mòbil aquí, per molt que el tinguis en silenci, sí. Doncs les alarmes doncs, continuen arribant, i també ens estem deixant ara al bàsquet. Molts partits de suspesos, el bàsquet no va poder debutar a Tercera FEB, la temporada que s'iniciava doncs, aquí al pavelló de Panellador, davant el Montgat. El seu horari és dissabte a la tarda i no van poder jugar. En canvi, a Copa Catalunya, el bàsquet Sant Gervasi sí que va jugar i va perdre per 75-66, i l'equip masculí tampoc va poder jugar, igual que cap dels dos partits de l'hoquei. El primer que hem comentat del masculí, però també el femení.
0: Molt bé, doncs aquesta és la actualitat, no actualitat esportiva, sí que és actualitat, perquè evidentment hi ha molts partits que s'hauran de recol·locar, però no es van poder jugar. Ho deixem aquí, esteu amatents allò a tot el que succeeixi a través del 96.3.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies, Joel. Ara fem una pausa, tornem de seguida.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat aquest migdia el confinament al Vallès Oriental, ordenat al matí, a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei i l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un...
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
7: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
9: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar la sintonia de Ràdio Mollet a l'espai Enfoca't. És un espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo. I en el dia d'avui us anem a parlar del Girafeina Mollet Més 45. És la segona ocasió que es fa. Hi ha moltes empreses, gairebé una cinquantena, que participen d'aquest Girafeina. Tindrà lloc aquest dimecres, dia 14, si no m'erro. Crec que ho estic dient bé. M'està mirant la Míriam Abril, que és la representant de l'equip d'Enfo que ens acompanya en el dia d'avui aquí als estudis. Benvinguda, Míriam.
1: Hola, bon dia.
0: Ho estem dient bé, no?
1: Sí, aquest, és el proper dimecres 14.
0: Ai, és veritat, el proper, no és aquest. Jo és que ja vaig a l'avançada. Sí, no és aquest dia 7, és el dia 14. Evidentment, dilluns vinent, dia 12, no tindrem espai de l'Enfoca, des dia de festiva, i per això des d'Enfo se'ns han avançat i ens han dit, escolta'm, en aquesta ocasió aneu a parlar del Girafeina. Segur que us haureu assabentat perquè a través de xarxes esteu fent difusió. I a més de la Míriam, tenim també a la Noelia Margarita Chamorro.
2: Sí. Noelia Chamorro.
0: Que, a més, doncs, va participar en el primer Girafeina. No sé si està apuntada per aquest segon.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: I si no té dies encara per rumiar-s'ho, no? Si encara no ho ha fet, potser s'ho planteja. Bé, anem a explicar què és això del Girafeina. Després també parlarem amb una formadora de l'equip d'Enfo perquè ens faci 5 cèntims d'aquelles persones que tingueu interès, no?, o intenció de presentar-vos, que és el que heu de tenir en compte. També escoltarem allò a la Noelia, que segur que també ens donarà alguns tips importants, que ella també es va preparar. Digue'm, Míriam, explica'ns una miqueta, no?, que per aquelles persones que diuen, ai, estan donant allò informació Girafeina, però jo no n'he sentit a parlar, què és això del Girafeina?
1: Bé, doncs comentar-vos que aquest any, el dia 14, com has comentat, serà la segona edició del Girafeina, que es farà aquí a Mollet, al Mercat Vell, i com a novetat, aquest any farem horari de matí i de tarda, de 9 a 1 i de 3 a 7. Les empreses seran diferents, les del matí a les de la tarda. En total, sí, seran al voltant d'unes 48 empreses i les persones que estan en recerca o busquen una millora de l'ocupació poden venir en tots dos horaris, sense cap problema. Aleshores, el Girafeina...
0: És a dir, una persona pot venir tant matí com tarda?
1: Sí.
0: Perquè ho pot fer en funció de l'empresa, no?
1: Exacte. Allò
0: de dir,
1: si té interès amb una empresa que està en horari de matins, doncs ve al matí i a la tarda pot tornar per si hi ha alguna altra empresa que també vol deixar i donar-se, bon, deixar el currículum i donar-se a conèixer.
0: Molt bé.
1: Aleshores, el Girafeina és una fira d'ocupació que afavoreix el contacte directe entre empreses que estan cercant talent i persones que es troben en recerca activa de feina o bé que busquen una millora professional, no només per aquelles que estan buscant que estan cercant feina. Aleshores, el Girafeina de Mollet és organitzat per la Cambra de Comerç juntament amb l'Ajuntament de Mollet i Enfo.
0: Jo he dit allò Girafeina Més 45.
1: Sí.
0: No sé si es dona especial prioritat a aquelles persones de més de 45 anys, potser, o no? O...

0: i deixar el seu currículum. Sí que és cert que, depenent de l'empresa, si veuen que no tenen molta cua, doncs potser aprofiten aquesta entrevista, doncs, allargar-se una miqueta i aprofundir més amb aquesta persona. També des d'aquí els indico a les persones que participaran que tinguin paciència, perquè possiblement es generaran cues. Val?
1: De fet, en el primer Girafeina, nosaltres que ens vam apropar ja vam veure que es van fer, no?
0: Llargues
1: que es van
0: cues, formar sí, aquestes cues. Hi ha empreses cues que tenen més cues, més gent que d'altres, però bueno, al final és una oportunitat, tens un dia per trobar feina i s'ha d'aprofitar.
1: Mm-hmm. Ara que comentaves a l'Speed Dating, és veritat que vosaltres ja teníeu aquesta trajectòria. Mm-hmm. La diferència amb el Girafeina és la participació de la cambra, que...
0: Sí, està organitzat per la cambra, hi ha més recursos, participen més empreses, és un format una miqueta més gran.
1: Mm-hmm. I llavors aquestes empreses heu publicat quines són, entenc, no?
0: Perquè la gent... sí, sí, les empreses estan publicades, si no ho estan totes, en breu estaran totes les empreses publicades al web del Girafeina, i tres dies abans, el dia 9 d'octubre, també apareixeran les ofertes que publiquen aquestes empreses.
1: Majoritàriament entenem que són empreses del territori?
0: Mm-hmm. Són empreses de Mollet i del Baix Vallès, principalment. Mm-hmm. Aleshores, les persones, quan això ja ho explicarà la Selene segurament, que després ens acompanyarà, les persones que participin, doncs els recomanem que prèviament, doncs, que facin un cop d'ull a la web, que mirin les empreses que participen, les ofertes, i que també facin com una llista amb l'ordre de prioritat de cada empresa la qual volen conèixer. Més que res pel tema de les cues, no? Que si hi ha llargues cues, que
1: si han de prioritzar ells també, no? O elles, allò de dir, escolta'm, doncs aquesta és la meva oferta. Les altres també, però...
0: aquest és el meu objectiu, correcte.
1: Aquest és el meu objectiu. Noelia, explica'ns, tu vas participar del primer Girafeina, ara farà un any, no?, aproximadament.
0: Sí, va ser el 8 d'octubre, l'any
2: passat. Sí, un any. Hace un año que participé y nada, cuando me comentaron, o sea, me preparé antes haciendo unos cursos y después me comentaron que iban a hacer esta feria de empleo.
1: Y tú era la primera vez que hacías una entrevista así tan rápida.
2: Sí, era la primera vez. La verdad que cuando vi la fila dije, uy, era bastante larga, pero al final fue muy rápido, muy dinámico, porque te hacen preguntas específicas para agilizar un poco el gran volumen de personas.
1: ¿Saliste contenta?
2: Bastante.
1: ¿Sí?
2: Sí. Salí seleccionada por varias empresas. La verdad, fue muy positivo. Y al final, bueno, por temas de horario y todo eso, no pude terminar de concluir. Pero sí es muy positivo ir a la Girafeina.
1: Noelia, comentas que previamente te preparaste.
2: Sí.
1: ¿Qué es lo que hiciste?
2: Fui a un taller organizado por la ENFO, que se trata de las competencias, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de todas las habilidades que tenemos. Bueno, pues esos talleres lo que hacen es ayudarte a identificar esas competencias. También te ayudan mucho en temas de entrevista, porque te dan muchos tips de algunas preguntas que al final a veces cuesta un poco responder. Y nada, es importante. Parece que no, pero es muy importante ir.
1: Pues nosaltres el que anem a fer, a veure si és possible contactar amb la Selene, que és just doncs, la formadora Selene Gómez de l'equip d'Enfo, perquè ens pugui fer 5 cèntims d'això, no? De com preparar-se. Noelia, posa't allò aquí, aquí baix, tens uns auriculars.
2: Sí.
1: Ho dic allò perquè puguis sentir a la Selene. I si la hi vols dir allò, doncs en això no estic d'acord, doncs li dius. D'acord? També la Míriam s'ha posat. Bon dia, Selene.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Com esteu?
1: Doncs molt ben acompanyades. Tenim allò a la Míriam, que la coneixes, perquè és de l'equip d'Enfo. I també tenim a la Noelia, que ens estava comentant que ja l'any passat ja va presentar-se al Girafeina i que prèviament va fer formació a Enfo, que li van dir que li va servir sobretot per descobrir

0: descobrir el tema de les competències.
1: Ai, el famós tema de les competències.
0: Sí.
1: Ara que està molt de moda, així que sí, sí que és el més important, jo crec, per preparar-te bé per al gira feina, tenir molt en compte les teves competències.
0: Explica'ns una miqueta jo, doncs, això, quina orientació donaries a aquelles persones que estiguin al cas, que hagin fet la sol·licitud. Jo he dit allò, a l'entorn d'una cinquantena d'empreses i participaran al Girafeina, ara per ara, de persones inscrites, Míriam?
2: El divendres teníem 708 persones inscrites i s'ha de tenir en compte que durant aquesta setmana i la vinent serà quan les inscripcions aniran augmentant.
0: Sí. Doncs sí, doni-do, i teniu serà... un topall? O...
2: No. D'entrada no.
0: D'entrada no. Selene, digue'ns.
1: Doncs nosaltres vam començar dijous passat amb els tallers preparatoris per al Gira Feina. Fem un cada dia. Si alguna persona que s'inscrigui ara d'última hora vol participar, que es posi en contacte o a través de la pàgina web del Gira Feina es pot apuntar als tallers. I res, són uns tallers que donen més o menys una horeta i atenem a les, bueno, donem una mica d'eines per poder assolir el lloc de feina, pues, de manera satisfactòria, no? Fem molt hincapié en el tema de conèixer les empreses que vols presentar-te. Sé tantes empreses i que hi haurà tant taller, la meva recomanació està sent que fem un llistat de 8 empreses que ens agradaria molt conèixer i posar-les en ordre de prioritat, no? Per poder així no perdre cap oportunitat de conèixer les empreses que més ens agradaria. I també fer una feina prèvia de conèixer què fan aquestes empreses, quins valors tenen, quina missió, què fan per nosaltres poder consolidar el nostre discurs en el que l'empresa està oferint en tema de valors, en tema del perfil que busquen, no? És el candidat perfecte.
0: La Noelia va acotant amb el cap, entenc que ella també en preparaste, no?
3: Sí.
0: Sí? Quantes empreses te preparaste, recuerdas?
3: Creo que 15, creo.
0: ¿15?
3: Creo, no me acuerdo, ya pasó un año. Pero sí me había olvidado de ese detalle que es súper importante ver el listado de las empresas para ver cuál encaja más con el perfil que uno busca. Me había olvidado de eso.
0: Uh-huh. Y buscaste información de estas, sí, 15 empresas.
3: Sí, sí. Uh-huh. De hecho, nada, vas buscando un poco en la web a qué se dedican, qué hacen y tipo, este me cuadra, este me va conmigo.
0: Ajá, muy bien. Selene, deies això, no?, que com hi ha una cinquantena, que tu estàs recomanant això, que prioritzin, no?, que diguin, escolta'm, doncs a mi m'interessa, no?, el meu interès serien aquestes 8 empreses, conèixer una miqueta això, doncs, com funcionen, què és el que fan, en quin àmbit, i... No sé si abans comentava la Noelia, bé, em van descobrir el tema de les competències i també alguns tips, no?, algunes coses per a aquestes entrevistes tan ràpides. Clar, en 5 minuts has de vendre el millor de tu i els nervis et juguen una mala passada.
3: Sí.
1: Jo crec que has de tenir com una mica una preparada, com una frase tipus que te faci que sigui una petita presentació teva, no?, de les teves... Pues jo, si jo sóc administrativa, per exemple, doncs sóc administrativa amb experiència en comptabilitat, tinc tantes empreses, vull dir, crec que has de tenir com un petit discurs preparat que tu puguis fer una petita presentació així d'entrada. I a partir d'aquí, el discurs i el diàleg amb l'empresa anirà fluint, perquè les empreses ens faran preguntes. I nosaltres podem fer preguntes a les empreses.
0: Mm-hmm. I hi ha preguntes trampa?
1: Jo crec que en aquest
0: format, o sigui, no. O sí.
1: És per això. Jo crec que hem de pensar
0: en una oportunitat. Oi, ja estem perdent a la Selene. Espera, Selene, que no et sentim allò. Amb el tema de la climatologia, avui les trucades estem tenint allò problemes. Tornem a trucar, a veure si és possible allò recuperar la conversa amb qualitat, perquè, evidentment, d'aquesta manera no era possible escoltar. Míriam, les empreses que es presenten, abans hem dit allò una cinquantena, són del territori, de Mollet o del Baix Vallès, més o menys els perfils que es busquen?
2: Sí, mira, estan cercant principalment operaris de producció, mossos de magatzem... personal administratiu, gestor d'assegurances, conductors, personal de supermercat i de botiga, auxiliar del servei d'atenció a domicili, gerocultors... Hi ha perfils bastant diversos.
0: Uh-huh. Llavors, recomanació, portar el currículum, aquest visual, no? Uh-huh. que acostumeu a allò, si la gent no el té actualitzat...
2: Que aprofitin doncs, aquests dies per actualitzar-lo. Si tenen qualsevol dubte, necessitat, ens poden trucar i així els donem un cop de mà. I també que portin el currículum més adient per a aquella vacant en concret.
0: Uh-huh. I sobretot això que ens estava comentant la Selene, a veure si podem recuperar la trucada perquè ens digui... Tu, Noelia, vas trobar que et van fer alguna pregunta que te descolocó, que dijiste, ay, esto no me lo esperaba.
3: La verdad que la entrevista es muy corta, precisa y concisa. Entonces, más que nada les interesa... ¿En qué puesto podrías encajar, disponibilidad horaria y desplazamiento? Normalmente eso. Yo creo que, pero también hay preguntas trampa, pero en entrevistas un poco más largas.
0: Más extensas.
3: Pero en este caso no, porque hay que agilitzar un poc uh-huh. per el gran volum de persones.
0: Bé, de ben segur que... el girar feina és com una primera selecció, no?
3: Sí.
0: Potser allò de dir, doncs, de sí. 200 persones que entrevisto, uh-huh. doncs faig una selecció de 20 i després si m'interessa, no?
3: Claro.
0: En tu caso, luego sí. te volvieron a llamar, segurament.
3: Per algo más formal.
2: Uh-huh. El ser un format així més àgil i dinàmic, l'objectiu principal és generar aquest primer contacte per posteriorment pues, poder quedar per fer una entrevista una mica més extensa i poder preguntar i aprofundir més amb el perfil.
0: Sí. També això que ha dit la Noelia, eh? Allò, on encaixes tu a l'empresa, quina disponibilitat tens
3: sí.
0: i desplaçament, si sí. el tens cobert o...
3: És important. No?
0: Sí. Selene, t'has recuperat? T'has recuperat, sí?
1: Crec que sí.
0: Molt bé.
1: Si està ja, ho sento, però amb la climatologia aquesta que...
0: Que tenim?
1: Ai. Me va la cobertura la tinc una mica així avui.
0: Sí, sí, vale? Això comentàvem. Vale. Ens vale. Estaves dient, no? Ara, per exemple, la Noelia ens deia que habitualment hi han tres coses molt importants en aquestes entrevistes ràpides, que és allò explicar allò on encaixes tu a l'empresa, quina disponibilitat tens i el tema de la mobilitat, no?, dels desplaçaments.
1: Sí, ja som més temps i tot que les empreses agraden positivament si tens cotxe o no tens cotxe. Sí que això, sí que si ho tens, ho has de dir, ha de entrar el teu discurs. Però més enllà d'això, també crec que hem de donar valor a les nostres competències, a les nostres habilitats, al nostre bagatge professional o formació que estem cursant que ens fa tenir un valor afegit. També això crec que hem de tenir en compte, perquè no tothom té cotxe, no tothom pot tenir cotxe, o sigui, vull dir, hi ha altres coses diferencials d'uns i altres que també les podem tenir en compte per dir a les empreses.
0: I parlant d'això, de les diferències, no? Clar, en aquestes entrevistes tracta de poder donar allò un fet diferencial respecte a la resta de candidats. I això com es fa?
1: Jo crec que amb el llenguatge verbal i no verbal, que és molt important, i donant una mica, per exemple, si ets l'última empresa, no? Tu tens molta atenció, que tu tinguis moltes ganes de formar part, si tu pots donar valor que té a l'empresa, motivació que tens per formar part de l'empresa... Crec que serà això substancial perquè després puguis aprofundir en una entrevista més llarga. Doncs al final el que hem de crear és un impacte en l'entrevistador perquè després el vulgui conèixer més a nosaltres. No sé si m'explico bé.
0: Sí, t'expliques perfectament. Has dit, jo m'ha cridat l'atenció perquè, clar, el missatge verbal i el no verbal. És a dir, també, doncs, no sé, si tens tendència a moure les mans, com... No? La manera, el vestuari que portis aquell dia també és important, la imatge, no? que transmetis.
4: al final una imagen vale más que mil palabras, que se dice, ¿no? Y al primer
0: impacte... Això és qüestionable, primer... La gent de Ràdio Selena t'ho qüestionaríem una mica.
4: Ja. Però en el tema d'ocupació, que moltes vegades es pregunta en el país en el que vivim, les empreses els agrada molt... O sigui, la foto del currículum, que és una cosa que no és obligatòria, per exemple... A moltes empreses els agrada que el currículum tingui foto. Vull dir, jo, no és obligatòria i no s'hauria de ficar la foto, eh? És així, i jo estic d'acord en que no es fiqui. Però sí que és veritat que en la societat en què estem, bueno, som un poc xafarderillos, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, i ens agrada veure la imatge, no? O que el currículum tingui una bona imatge, no? I això és el primer impacte que generem en una persona, perquè després es vulgui conèixer més.
0: Ara que dius, Selene, que som una mica xafarderillos, que vigilem amb les xarxes socials, allò que pengem, no?
4: Exacte, també. Vull dir, no, és veritat, eh? Vull dir, a vegades, no sé si ens hem de posar en el lloc de l'altre, o sigui, en aquest cas, si nosaltres som els que ens anem a entrevistar a una empresa, ens hem de posar en el lloc de l'empresa, per amb ulls d'empresa, que ens vulgui conèixer més a nosaltres. No sé si m'explico perquè s'entengui bé. Vull dir... el currículum de preparat, o focalitzar-me en l'objectiu que volem buscar, que tingui coherència amb el que estem demanant-li al puesto que ens estem presentant a l'empresa en concret, només un currículum de neteja amb una oferta de sociabilitat. M'explico el que vull dir?
0: Sí, Selene, sí que t'expliques, la llàstima és que la qualitat del so no és massa bona. Llavors, recomanació que fem allò des d'aquests micròfons és que aquelles persones que tinguin interès en fer una petita preparació, ens has dit, Selene, que des de dijous passat esteu oferint cada dia, no?, a aquelles persones aquesta formació d'una hora,
2: o sí, una horeta, no?,
0: una horeta, perquè, doncs... Digues.
4: La fem cada dia a les 11:30. Avui, si algú que està apuntat, ho aprofito per dir perquè estic patint molt. Jo acabo d'arribar a la feina, pràcticament. O sigui, estic una mica, avui, amb una mica de neguit al cos, perquè si algú no pot arribar a la xerrada d'avui, ja buscarem una solució per fer-la un altre dia, o online, o d'alguna manera. És més, demà fem una preparació online a les 11:30. Cada dia hi ha taller de preparació a les 11:30, aquí a Enfo. I doncs que es posin en contacte si tenen qualsevol dubte i podem aclarir dubtes i donar suport i donar un cop de mà perquè això sigui molt fructífer per la persona.
0: Molt bé, Selene. Doncs moltíssimes gràcies. A veure si podeu fer aquesta trobada, que la gent pugui arribar.
4: I bona abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. Noelia, ¿tú revisaste tus redes sociales antes de estas entrevistas?
3: No.
0: ¿No? No. ¿Y pones foto en el currículum?
3: Justamente eso. Yo solía poner foto, pero en este último currículum no puse, pero ahora al escuchar la recomendación creo que voy a volver a poner una foto.
0: ¿Hiciste el cambio por algún motivo, aquello que dijeras...?
3: No me sentía fotogénica.
0: Muy bien. Miriam, per acabar, fem una crida, que jo deia el pròxim dimecres. El pròxim és la setmana vinent, dimecres,
2: sí,
0: dia 14.
2: 14 d'octubre.
0: Esperem que no plogui tant.
2: Esperem que s'acompanyi
0: per aquella jornada.
2: Tothom que vulgui participar, que es trobi en recerca de feina o una millora professional, que passi pel Mercat Vell. Si no ha fet la inscripció prèvia, no hi ha cap problema. In situ també la poden fer. Allà estarem gent de la cambra, personal d'Enfo també i del SOC, que els podrem donar suport en fer la inscripció si tenen alguna dificultat. Serà una jornada molt profitosa i la veritat crec que l'experiència pot ser molt positiva.
0: Doncs ja sabeu, en aquesta ocasió, el Girafeina, la segona edició, horari de matí i tarda, també per facilitar-ho allò, aquelles... Bé, perquè dona cabuda a més empreses i també a més persones.
2: Exacte.
0: Molt bé. Doncs Miriam, Noelia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vostès.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
2: Adéu, bon dia. Adéu.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Estigueu amatents en aquesta jornada complicada perquè a través dels micròfons de Ràdio Mollet us anirem informant també del desenvolupament d'aquesta situació climatològica a la nostra ciutat. Ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i avui estem immersos en l'última hora meteorològica d'aquestes pluges que ens persegueixen des del passat dissabte a la tarda matinada i que avui ara han reactivat i de fet ja hem tingut tres S-alerts enviats als mòbils de la població mulletana i per saber-ne aquesta última hora tenim el primer tinent d'alcaldessa, el Raül Broto, en directe, aquí saludem, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Raül, quina és la situació ara mateix a Mollet? No sé si hi ha, en aquest cas, algun patiment doncs, que sigui el que ara doncs, estigueu sobretot així pendents, alguna possible desbordació de rieres, del riu Besòs, una miqueta com ho esteu tractant tot ara mateix?
1: Bé, doncs aquí, sobretot el més important ara mateix és tots hem rebut aquests 3S alerts. L'últim era molt clar, poc que puguem, hem d'estar confinats a casa o a algun edifici proper, no perquè hi hagi cap situació de risc imminent ara mateix, però sí per tota la situació generalitzada. De fet, ara a les 10:30 justament és quan està previst que caigui la tempesta més forta del dia a Mollet i mira que ja en portem, n'hem tingut vora les 6, n'hem tingut després vora les 9, o sigui que sobretot molta, molta precaució. Nosaltres hem activat el Pla Municipal d'Alerta, anem fent seguiment del cabal de les Rieres, que de moment la Riera de Lourdes estava dintre dels paràmetres i el Besòs realment no és un perill en si per el que seria el Mollet Urbà, sí que pot arribar en els polígons, però de moment tampoc ens consta que hi hagi una alerta ara mateix, per tant, doncs això, aquest missatge de molta, molta precaució a la ciutadania i anar fent cas dels missatges que s'envien des dels canals oficials.
0: Per tant, de moment hem de lamentar doncs, a res greu, no diguéssim, fruit de les pluges normals que es poden produir, per molt que hi hagi doncs, aquesta intensitat, però imagino si s'ha hagut de fer algun servei especial des de Protecció Civil, o si més no, doncs ara el que esteu és en alerta no? I en espera del que pugui passar en aquestes properes hores.
1: Sí, sí, exacte. Evidentment, algunes incidències han passat, evidentment, perquè hem de recordar que aquest episodi de pluja és excepcional. Ja va ser excepcional el de dissabte a la nit, doncs excepcional que en dos dies, pràcticament en 48 hores, tinguem dos episodis d'aquesta magnitud i, per tant, doncs s'han produït incidències, algunes inundacions puntuals d'algun carrer. Per exemple, ahir vam tenir el pont de Can Flaquer, que connecta, diguéssim, el barri de Can Bantiqueta amb la zona esportiva de Germans Gonsalvo, doncs allà va haver-hi una petita inundació, doncs han anat passant cosetes, però de moment doncs les hem pogut gestionar i aprofito precisament per valorar i agrair tota la feina que es fa des dels serveis municipals, des de Policia Municipal, Protecció Civil, des de les brigades municipals, des de tot l'equip de l'Ajuntament que hem estat connectats durant tot el cap de setmana i avui des de primeríssima hora del matí, per tant, doncs això, un esforç conjunt de la ciutat per intentar que aquestes incidències siguin les mínimes possibles i que un cop es produeixin, perquè malauradament, com deia, l'episodi és excepcional, doncs que aquestes puguin estar resoltes el més aviat possible i en certa manera tornar a la normalitat.
0: Doncs queda dit, i si més no, doncs, com sempre també informeu des de l'Ajuntament, atents a aquests canals oficials per si hi ha qualsevol novetat o si més no, recomanació. Raül Broto, gràcies per ser amb nosaltres i seguim en contacte.
1: Moltes gràcies a vosaltres també pel vostre servei públic que feu en aquests moments.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes. I en cas de perill, es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que a Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11, amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluís Amoret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
2: I continuarem treballant perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya. Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez avança les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicans tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
3: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
1: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueres, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el sindicat de...
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés divendres els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. La convocatòria quedarà formalitzada amb la publicació del decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral al Butlletí Oficial de l'Estat, prevista per aquest dimarts. A partir d'aquell moment s'activarà oficialment el calendari electoral.
1: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
0: Així doncs, les noves Corts Generals després s'hauran de consolidar abans del 24 de desembre. I la Policia Municipal de Mollet posa a partir d'avui, per molt que per temes meteorològics no començaran estrictament avui dia 5, però sí fins al 18 d'octubre, una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves obligacions de seguretat i vetllar pel seu compliment. Entre les principals novetats de la normativa destaca que l'establiment de l'edat mínima de 15 anys per conduir el vehicle de mobilitat personal. A més, serà obligatori utilitzar un casc homologat i disposar d'elements lluminosos o reflectors quan es circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. En el cas de les persones que utilitzin aquests vehicles en l'exercici de la seva activitat professional, també serà obligatori portar una armilla reflectora. La campanya, que comença avui, s'allarga fins al 18 d'octubre amb l'objectiu que els usuaris dels patinets elèctrics coneguin la normativa i les noves obligacions de seguretat. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
2: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, si es fa famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C313 a accés al poble i, a més, portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
5: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama més pop. En aquest capítol escoltarem The Best Damn Thing, el tercer àlbum d'estudi de la canadenca Avril Lavigne, un artista que es va convertir en una de les cares més visibles del pop-punk dels anys 2000 amb una proposta que combinava actitud, personalitat i una manera molt pròpia d'entendre la música. Aquest disc, que es va publicar l'any 2007, representa una etapa en què Avril Lavigne va decidir apostar per un so més directe i despreocupat, deixant enrere part de la serietat dels seus treballs anteriors per mostrar una faceta més divertida i desenfadada d'ella mateixa. Al llarg de l'àlbum trobem cançons que parlen de relacions, independència, inseguretats i moments personals, sempre amb l'energia característica del pop-punk que va marcar tota una generació. Comencem, doncs, aquest viatge musical per The Best Damn Thing.

Com dèiem, The Best Damn Thing és un disc que representa una etapa molt concreta dins la carrera d'Avril Lavigne. Un treball on la nostra artista d'avui deixa veure una faceta més despreocupada i directa, allunyant-se una mica del to més introspectiu dels seus primers àlbums, Let Go i Under My Skin, i apostant per una actitud més propera al pop-punk que la va convertir en una de les figures més importants del gènere. Per entendre aquest canvi, cal conèixer una mica millor la seva història. La nostra Avril Lavigne va néixer l'any 1984 a una petita ciutat de la província d'Ontario, al Canadà. Des de petita va créixer en un entorn molt vinculat a la música, ja que la seva família escoltava sobretot música country i allà va començar a cantar des de ben jove, participant en concursos locals i actuacions de la seva ciutat. Durant la seva adolescència va començar a escriure les seves pròpies cançons i a interessar-se per un estil més allunyat de la música que havia escoltat durant la seva infància. Amb només 16 anys va signar el seu primer contracte discogràfic i poc després arribaria al seu debut amb Let Go, un àlbum que la va convertir en una de les noves cares del pop-rock adolescent de principis dels 2000 amb temes com Complicated i Skater Boy. Amb aquest tercer àlbum titulat The Best Damn Thing, l'Avril ja no era només una jove artista que intentava trobar el seu lloc dins la indústria, sinó una cantant amb una identitat més pròpia i una trajectòria consolidada. El disc mostra una versió més segura d'ella mateixa, amb cançons que parlen de l'amor, les ruptures, la independència i la necessitat de divertir-se sense preocupar-se tant pel que esperen els altres. I és precisament aquesta energia la que començarà a marcar el nostre recorregut per aquest àlbum. Comencem aquest repàs musical amb el tema que obre The Best Damn Thing i que porta per títol Girlfriend.

convertint-se en una mostra del costat més teatral i despreocupat de la cantant. Aquesta actitud també es va traslladar al videoclip, un dels elements que va ajudar a convertir la cançó en tot un fenomen. Dirigit per The Malloys, al vídeo veiem a la canadenca interpretant diferents versions d'ella mateixa amb una imatge més colorida i exagerada, i reforça aquesta idea de jugar amb els estereotips de la noia perfecta i la noia rebel. El videoclip encaixa perfectament amb el missatge de la cançó, ja que no busca passar desapercebut, sinó mostrar una Avril més divertida, segura i disposada a riure's una mica de les convencions del pop. Un altre aspecte curiós de Girlfriend és que Avril va gravar la cançó en diversos idiomes per arribar a públics internacionals. A més de la versió original en anglès, va publicar adaptacions en francès, alemany, espanyol, portuguès, japonès, mandarí i italià. Aquesta aposta mostrava fins a quin punt la seva popularitat era global i com la discogràfica volia apropar el tema a diferents mercats d'arreu. Alguns mitjans van valorar que Avril sabés evolucionar i crear un disc més accessible, amb una identitat molt clara i una gran capacitat per arribar a un públic més ampli. D'altres, però, van consolidar que el pas cap a un pop més comercial feia perdre part de l'actitud més rebel·li personal que havia definit els seus primers àlbums. Tot i aquestes divisions, l'impacte de Girlfriend va ser innegable. La cançó es va convertir en el primer número 1 d'Avril Lavigne a la llista Billboard dels Estats Units i va ser un dels grans èxits internacionals de l'any 2007, ajudant a convertir The Best Damn Thing en un dels seus discos més importants. Després d'aquesta carta de presentació tan enèrgica, continuem descobrint aquesta nova etapa d'Avril amb un tema que manté aquesta actitud desafiant i directa. Una cançó que reforça la idea principal del disc, fer les coses a la seva manera. Escoltem ara I Can Do Better.

Després de la provocació de Girlfriend, la nostra artista més punk manté aquesta actitud més segura i despreocupada, parlant de posar límits i no conformar-se amb algú que no està a l'altura. Ara canviem de registre i deixem enrere aquesta energia més rebel per entrar en una de les cançons més emocionals del disc. Un tema on la de Skater Boy mostra una faceta més vulnerable i parla sobre la distància i la pèrdua.

Acabem de sentir When You're Gone, una de les cançons més emotives i vulnerables que trobem en aquest disc. La cançó parla de la sensació de buit que apareix quan una persona important ja no és al teu costat. Tot i que durant molt de temps es va relacionar amb possibles experiències personals d'Avril, la cantant va explicar que la va escriure pensant en una idea més general. Imaginar com se sentiria algú que hagués de separar-se d'una persona estimada. La inspiració principal va venir de la seva pròpia relació amb el músic Derek Whibley, líder de la banda Sum 41, amb qui estava casada en aquell moment. Tots dos estaven en una etapa en què les seves agendes feien que passessin molt temps separats. Amb When You're Gone, Avril demostra que darrere de la imatge més rebel també hi havia un artista capaç de connectar des d'un lloc molt més emocional. Continuem ara amb un tema que torna a recuperar l'energia característica del disc i la seva vessant més divertida. Escoltem com sona el tema que dona nom a aquest disc.

The Best Damn Thing és una cançó que aposta per l'exageració, l'humor i una energia molt més despreocupada, mostrant una Avril que juga amb la seva pròpia imatge i que sembla més còmoda amb el paper d'estrella del pop-punk. Aquesta etapa també va estar marcada per una gran exposició mediàtica. Després de l'èxit de Let Go i Under My Skin, Avril ja no era només una cantant jove amb una imatge rebel, sinó tota una celebritat mundial. El seu estil, la seva manera de vestir i la seva actitud generaven moltes opinions, fins al punt que sovint els mitjans debatien si continuava sent una artista alternativa o si s'havia convertit en una figura molt més comercial. Un dels grans temes de conversa durant aquesta època va ser precisament aquest canvi d'imatge. Amb The Best Damn Thing, Avril va abandonar part de l'estètica més fosca dels seus inicis i va apostar per colors més vius, una actitud més femenina i una posada en escena més pròxima al pop. Més enllà de les opinions, aquest disc va demostrar que la d'Ontario sabia jugar amb moltes passions d'ella mateixa i adaptar-se a un moment en què el pop-punk estava arribant al gran públic. The Best Damn Thing no buscava mostrar una cara única de l'artista, sinó precisament aquesta barreja entre rebel·lia, diversió i vulnerabilitat.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i avui estem immersos en l'última hora meteorològica d'aquestes pluges que ens persegueixen des del passat dissabte a la tarda matinada i que avui ara han reactivat i de fet ja hem tingut tres S-alerts enviats als mòbils de la població molletana i per saber-ne aquesta última hora tenim el primer tinent d'alcaldessa, el Raül Broto, en directe, qui saludem, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Raül, quina és la situació ara mateix a Mollet? No sé si hi ha, en aquest cas, algun patiment doncs, que sigui el que ara doncs, estigueu sobretot així pendents, d'alguna possible desbordació de rieres, del riu Besòs, una miqueta com ho esteu tractant tot ara mateix?
1: Bé, doncs aquí, sobretot el més important ara mateix és tots hem rebut aquests 3 S alerts. L'últim era molt clar, poc que puguem, hem d'estar confinats a casa o algun edifici proper, no perquè hi hagi cap situació de risc imminent ara mateix, però sí per tota la situació generalitzada. De fet, ara a les 10:30 justament és quan està previst que caigui la tempesta més forta del dia a Mollet i mira que ja en portem, n'hem tingut vora les 6, n'hem tingut després vora les 9, o sigui que sobretot molta, molta precaució. Nosaltres hem activat el Pla Municipal d'Alerta, anem fent seguiment del cabal de les rieres, que de moment la riera de Lourdes estava dintre dels paràmetres i el Besòs realment no és un perill en si per el que seria el Mollet Urbà, sí que pot arribar en els polígons, però de moment tampoc ens consta que hi hagi una alerta ara mateix, per tant, doncs això, aquest missatge de molta, molta precaució a la ciutadania i anar fent cas dels missatges que s'envien des dels canals oficials.
0: Per tant, de moment hem de lamentar doncs, a res greu, no diguéssim, fruit de les pluges normals que es poden produir per molt que hi hagi doncs, aquesta intensitat, però imagino si s'ha hagut de fer algun servei especial des de Protecció Civil o si més no, doncs ara el que esteu és en alerta no? I en espera del que pugui passar en aquestes properes hores.
1: Sí, sí, exacte. Evidentment, algunes incidències han passat, evidentment, perquè hem de recordar que aquest episodi de pluja és excepcional. Ja va ser excepcional el de dissabte a la nit, doncs excepcional que en dos dies, pràcticament en 48 hores, tinguem dos episodis d'aquesta magnitud i, per tant, doncs s'han produït incidències, algunes inundacions puntuals d'algun carrer. Per exemple, ahir vam tenir el pont de Can Flaquer, que connecta, diguéssim, el barri de Can Pantiqueta amb la zona esportiva de Germans Gonzalvo, doncs allà va haver-hi una petita inundació, doncs han anat passant cosetes, però de moment doncs les hem pogut gestionar i aprofito precisament per valorar i agrair tota la feina que es fa des dels serveis municipals, des de Policia Municipal, Protecció Civil, des de les brigades municipals, des de tot l'equip de l'Ajuntament que hem estat connectats durant tot el cap de setmana i avui des de primeríssima hora del matí. Per tant, doncs això, un esforç conjunt de la ciutat per intentar que aquestes incidències siguin les mínimes possibles i que un cop es produeixin, perquè malauradament, com deia, l'episodi és excepcional, doncs que aquestes puguin estar resoltes el més aviat possible i, en certa manera, tornar a la normalitat.
0: Doncs queda dit, i si més no, doncs, com sempre, també informeu des de l'Ajuntament, atents a aquests canals oficials per si hi ha qualsevol novetat o, si més no, recomanació. Raül Broto, gràcies per ser amb nosaltres i seguim en contacte.
1: Moltes gràcies a vosaltres també pel vostre servei públic que feu en aquests moments.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
4: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

I seguim avançant en aquest repàs per The Best Damn Thing d'Avril Lavigne, un àlbum que mostra un artista en un moment de plena consolidació i que reflecteix molt bé l'energia del pop-punk que dominava part de l'escena musical dels anys 2000. A nivell temàtic, aquest disc juga constantment amb els contrastos. D'una banda, trobem una artista molt més divertida, segura i provocadora, amb cançons que parlen d'actitud, d'independència i de no deixar que ningú decideixi per ella. Però també hi apareix una vessant més emocional, amb temes que exploren la fragilitat, les relacions i les inseguretats que hi ha darrere d'aquesta imatge més forta. Aquesta combinació és precisament una de les claus del disc. L'Avril Lavigne no es limita a mantenir la imatge rebel dels seus inicis, sinó que juga a diferents versions d'ella mateixa. La noia amb caràcter, la persona que pateix per amor i l'artista que simplement vol divertir-se. Tot això dins d'un disc que va aconseguir portar l'estètica i l'actitud del pop-punk a un públic molt més ampli. I dins d'aquesta etapa més despreocupada hi trobem Hot, una cançó que representa un Avril més segura i amb una actitud molt més madura. Un tema que parla de l'atracció, del desig i d'aquella sensació d'estar completament enganxat a algú, mostrant una cara més adulta de la cantant.

conèixer els seus primers discos, la cantant havia construït una imatge més propera al rock alternatiu i al pop-punk més cru. Aquí ens trobem un artista molt més còmode jugant amb el pop i amb una producció més enfocada a arribar a un públic més ampli. Una part important del canvi del so del disc té a veure amb les persones que hi ha darrere de la producció. Aquest àlbum va comptar amb la participació de diversos productors, però un dels noms més destacats és el de Dr. Luke, que va treballar amb algun dels temes més orientats al pop de l'àlbum. També va tenir un paper molt important en Rob Cavallo, conegut per haver treballat amb artistes com Green Day, i que va ajudar a mantenir una part més orgànica i guitarrera del so d'Abril. Aquest gir cap al pop no va ser casual. Després de l'èxit de Let Go i Under My Skin, els seus primers dos discos, l'Abril ja ens havia demostrat que tenia una identitat pròpia, però amb aquest tercer disc va voler experimentar amb una proposta més directa, divertida i menys fosca. L'objectiu era crear cançons més immediates, amb una energia més positiva i amb una estructura més propera al pop comercial del moment, sense abandonar completament les seves arrels. Continuem el repàs i ho fem amb una de les cançons més especials de l'àlbum, un tema que ens allunya una mica de la faceta més provocadora del disc i ens porta cap a un Abril més íntima i personal. El títol, Innocence.

Innocence és un dels temes que ens mostra la cara més delicada de The Best Damn Thing. Enmig d'un disc dominat per l'actitud i la diversió de la que hem anat parlant, aquesta cançó funciona com un moment de pausa on l'Avril deixa de banda el personatge més provocador per parlar d'una manera més íntima sobre la puresa, els acords i la necessitat de protegir aquella part més vulnerable d'un mateix. I parlant d'Avril Lavigne, és impossible no mencionar una de les teories més curioses i surrealistes que l'han perseguit durant anys. La teoria que diu que la cantant hauria mort a principis dels 2000 i que després hauria estat substituïda per una doble. Segons aquesta teoria, els canvis d'imatge, l'estil i l'actitud entre Let Go i els seus discos posteriors serien una suposada prova del canvi d'identitat. Evidentment, aquesta història no és certa i la mateixa Avril Lavigne ha negat diverses vegades aquesta teoria, fins i tot fent-hi broma en entrevistes i a les xarxes socials. Però el rumor s'ha convertit en un dels mites d'internet més famosos relacionats amb una estrella del pop fins al punt que ha acabat formant part de la cultura popular que envolta la seva figura. Més enllà d'aquestes teories, el que sí que és evident és que la canadenca ha passat per moltes etapes al llarg de la seva carrera. Des de la jove artista que va sorprendre amb Complicated fins a la figura consolidada que veiem a The Best Damn Thing, la seva evolució ha estat constant, tant musicalment com a nivell d'imatge. I continuem amb una cançó que recupera una mica més l'esperit juvenil i despreocupat del disc. Un tema que parla de fugir de les expectatives i de buscar el teu propi camí. Escoltem com sona Runaway.

Acabem d'escoltar Runaway, un tema que representa molt bé una de les idees principals del disc. La necessitat de desconnectar, d'escapar de les pressions i simplement fer les coses a la teva manera. És una cançó que manté aquest esperit adolescent del disc, parlant d'aquella sensació de voler allunyar-se de tot i de començar de nou. Continuem ara amb un dels temes més íntims d'aquesta selecció. Alone és una cançó que ens mostra una cantant més reflexiva i que parla de la necessitat de mantenir una part d'un mateix malgrat tot el que passa al nostre voltant.

Un dels elements més interessants de la carrera d'Avril Lavigne és precisament aquesta dualitat. D'una banda, ha estat una artista associada a una imatge rebel i despreocupada, però moltes de les seves cançons han parlat de sentiments molt personals com la inseguretat, la solitud o la necessitat de sentir-se compresa. Aquesta combinació és una de les raons per les quals ha anat connectant amb tantes generacions d'oients. Al llarg d'aquest programa hem vist com The Best Damn Thing representa una etapa molt concreta d'Avril, un moment en què va apostar per un so més pop, una imatge més colorida i una actitud més divertida, però sense abandonar completament la sensibilitat que ja havia mostrat en els seus primers treballs. Hem repassat la cançó que va convertir el disc en un fenomen i que es titula Girlfriend, hem descobert la vessant més emocional amb When You're Gone i Innocence, i també hem vist com Avril va jugar en diferents personalitats dins d'un mateix àlbum, un àlbum que va marcar una època i que continua sent un dels referents del pop-punk dels anys 2000. I amb això arribem al final d'aquest viatge per The Best Damn Thing, però abans d'acomiadar-nos definitivament encara ens queda una última cançó per escoltar, un tema que tanca aquest recorregut per una de les etapes més importants de la carrera d'Avril Lavigne. Escoltem com sona One of Those Girls. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

en la bachateta catalana. Figa Flava, Xero Cartiti, Dei, sempre per acompanyar. Però si t'arriba la invitació, pues...

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 5 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. La pluja torna a complicar la situació al Vallès Oriental amb fins a 3 alertes de protecció civil i prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. L'episodi arriba després d'un cap de setmana de 120 litres acumulats i diverses afectacions. I Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. I Mollet del Vallès i Torres Vedres estrenyen els seus llaços amb la mirada posada en un agermanament. Una delegació molletana va visitar Mollet el passat divendres per ser present al Sona Mollet. I cap de setmana marcat per la pluja a la nostra ciutat en matèria esportiva, i és que nombrosos partits han quedat suspesos per les limitacions de pràctiques esportives com a conseqüència dels aiguats. Abans de començar, una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic i que us parla Jorge Ascón a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La pluja ha tornat a complicar la situació al Vallès Oriental. Aquest dilluns al matí, Protecció Civil ha enviat fins a 3 alertes als mòbils per l'episodi de pluges que es manté actiu i que ha deixat ja prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. Una pluja que arriba després d'un cap de setmana especialment complicat. Entre dissabte i diumenge es van registrar uns 120 litres per metre quadrat i dissabte, amb 89,4 litres, va ser el segon dia més plujós dels últims 25 anys a Mollet. Només el superior era el 18 de desembre de 2020 amb 121 litres. Aquest matí les alertes han advertit de pluges intenses i després del risc de desbordament de rieres. L'últim avís, enviat poc abans de les 10, alerta de pluges torrencials fins a les 2 del migdia i demana evitar els desplaçaments innecessaris. Unes pluges dels darrers dies que han deixat afectacions importants al Baix Vallès, especialment a Montornès, on un home va perdre la vida. Tot i això, a Mollet no s'ha de lamentar greus incidents més enllà d'algunes inundacions a polígons, zones properes a les rieres o algun carrer en concret. En declaracions a Ràdio Mollet, el primer tinent d'alcaldessa, Raül Broto, explicava aquest matí que de moment no hi havia greus incidències que mantenien el nivell d'alerta i que en aquest cas la llera del riu Besòs no és un problema pel Mollet urbà.
2: Sobretot molta precaució. Nosaltres hem activat el pla municipal d'alerta, anem fent seguiment del cabal de les rieres, que de moment la riera de Lourdes estava dintre dels paràmetres i el Besòs realment no és un perill en si per lo que seria el Mollet urbà. Sí que pot arribar en els polígons, però de moment tampoc ens consta que hi hagi una alerta ara mateix. Per tant, doncs això, aquest missatge de molta precaució a la ciutadania i anar fent cas dels missatges que s'envien des dels canals oficials.
1: Recordem que si res no varia, l'últim és alert anunciava a les 2 la finalització d'alerta màxima.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I seguim parlant d'altres temes, i en aquest cas un de política, i és que Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés divendres els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. La convocatòria quedarà formalitzada amb la publicació del decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral al Butlletí Oficial de l'Estat, prevista per aquest dimarts. A partir d'aquell moment s'activarà oficialment el calendari electoral.
3: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
1: Els partits tindran fins al 26 d'octubre per presentar les seves candidatures, que seran proclamades posteriorment, i pel que fa a la campanya electoral començarà oficialment a les 12 de la nit del dijous 12, el divendres 13 de novembre, i s'allargarà fins a la mitjanit del 27 de novembre, dissabte 28, jornada de reflexió, i el diumenge 29, la jornada de votació. Així doncs, des d'ara fins al 13 de novembre es desenvoluparà el que habitualment es coneix com a precampanya, amb els partits preparant candidatures, actes i missatges electorals, mentre que la campanya electoral pròpiament dita quedarà limitada als 15 dies anteriors a les eleccions. Unes noves Corts Generals que hauran de constituir-se abans del 24 de desembre.

La policia municipal de Mollet posarà en marxa entre els dies 5 i 18 d'octubre una campanya específica de control dels vehicles de mobilitat personal, principalment patinets elèctrics, amb l'objectiu de donar a conèixer les noves obligacions de seguretat i vetllar pel seu compliment. Entre les principals novetats de la normativa destaca l'establiment de l'edat mínima de 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal. A més, serà obligatori utilitzar el casc homologat i disposar d'elements lluminosos o reflectors que circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. En el cas de les persones que utilitzin aquests vehicles, en l'exercici de la seva activitat professional serà obligatori portar una armilla reflectora. La campanya començarà el proper dilluns i s'allargarà fins al 18 d'octubre amb l'objectiu que els usuaris i usuàries dels patinets elèctrics coneguin la nova normativa i les noves obligacions de seguretat.

0: I Mollet del Vallès i Torres Vedres continuen aprofundint en relació amb la relació que mantenen des de fa més d'una dècada. Una delegació de la ciutat portuguesa ha visitat aquest cap de setmana Mollet en el marc del Festival Internacional de Música Sona Mollet, una trobada que ha servit per reforçar els vincles entre els dos municipis i avançar en nous projectes de cooperació, especialment en l'àmbit cultural. De fet, el Carnaval ha esdevingut un dels principals punts de trobada amb l'exposició Diàlegs de Carnaval, que posa en contacte les tradicions carnavalesques de Mollet i Torres Vedres i que també ha comportat intercanvis entre artistes i entitats dels dos municipis. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha destacat que les dues ciutats tenen molts projectes en comú i que actualment treballen amb la mirada posada en la formalització d'un futur agermanament.
1: Evidentment tenim molts projectes en comú i el que estem treballant en aquesta trobada d'aquest cap de setmana i també treballarem en les properes setmanes és treballar en un futur, la possibilitat de futur agermanament oficial amb Torres Vedres, no? Perquè creiem que són dues ciutats molt similars, ciutats que anem treballant de manera molt productiva.
0: La relació entre les dues ciutats va començar l'any 2015, quan Mollet del Vallès i Torres Vedres van coincidir com a municipis guardonats amb l'European Green Leaf, el reconeixement de la Comissió Europea, el compromís amb la sostenibilitat i la millora ambiental. Aquella coincidència va iniciar una relació que, amb el pas dels anys, s'ha anat estenent a altres àmbits. En aquest sentit, l'alcaldessa ha remarcat que, tot i que l'agermanament encara està en procés de treball, les dues ciutats ja se senten ciutats germanes.
1: Ho treballarem. De fet, nosaltres sentim que Mollet i Torres Vedres ja són dues ciutats que són germanes del sud d'Europa. Recordem que ahir vam presentar el plater a Mollet i que ja vam explicar que vindrà una òpera de Torres Vedres al Teatre de Can Gomà. També que tornarà al gener, vindrà aquesta exposició de diàlegs de carnaval entre el carnaval de les dues ciutats i, per tant, jo crec que és més trobar la manera de com oficialitzem aquesta relació i al final acabarem trobant la data, estic convençuda.
0: Per part de Torres Vedres, el principal representant de la delegació ha estat el regidor de Cultura, Rui Estrela, que s'ha mostrat satisfet per la rebuda i ha expressat la voluntat d'avançar cap a la formalització de l'agermanament. El regidor ha afirmat que els dos municipis poden aprendre molt l'un de l'altre.
2: Concretizar una formalització d'una parceria que nosaltres queremos que sigui productiva en un futur en treball tècnic entre els dos municipis, on jo penso que cada un de nosaltres terà a aprendre con l'altre. Nosaltres tenemos coses a aprendre con Mollet, certament, i Mollet probablement també terà algunes coses a aprendre con nosaltres.
0: Per part de Torres Vedres, el principal representant ha dit que una de les diferències que ha posat sobre la taula és la configuració territorial dels dos municipis. Mentre que Mollet concentra pràcticament tota la seva població al nucli urbà, Torres Vedres compta amb una estructura territorial molt més dispersa, amb aproximadament dos terços de les poblacions distribuïdes en zones rurals. Al mateix temps, però, Estrela ha assenyalat que durant el dia més de la meitat de la població es concentra al centre per motius laborals. Precisament aquestes diferències són, segons el regidor portuguès, una oportunitat per compartir experiències i buscar solucions conjuntes. I ha posat l'accent en la mobilitat urbana, la gestió dels espais verds i la participació ciutadana. Estrela afegint la importància d'estrenyar llaços per dissenyar un futur que sigui bo pels dos municipis.
2: Nosotros tenemos muchas cosas a aprender con la movilidad, con la forma como vosotros geren los pasos verdes. Es una gran dimensión de aspectos que probablemente nos queremos trabajar, nomeadamente el aspecto cultural, obviamente. Yo soy regidor de Cámara Municipal de Torres Vedras, no aspecto cultural.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Bon dia. Sens dubte que la situació ha estat molt delicada les últimes hores i és que hi ha hagut pluges torrencials fins a 112 litres per metre quadrat a Granollers, fins als 75 litres per metre quadrat a l'Eixample de Barcelona, 105 litres al barri de Vallcarca, també de la ciutat comtal, 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar o també, déu-n'hi-do, gairebé 40 litres per metre quadrat en el cas de Cubelles. Ja el màxim d'aquesta pertorbació marxa. Per tant, bones notícies als Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme, la Selva, també el Penedès, en el cas del Garraf, perquè deixarà de ploure d'aquí a poca estona. Ara bé, compta encara entre alguns racons de l'Empordà, del sud del Gironès, perquè al llarg d'aquesta tarda es reproduirà algun xàfec. També al Prepirineu, però d'una forma molt més local. I cap a Ponent o les Terres de l'Ebre, de moment clarianes. I compta perquè demà tornarem a tenir una situació complicada, sobretot a partir del migdia, una altra vegada a la demarcació de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
3: I pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Vilaseca de l'Avinguda Jaume I, número 87.

0: dividits per mòduls. Això permet que s'adaptin al futur i a possibles casuístiques i que es puguin canviar els espais segons les necessitats.
1: Està construït en mòduls de 1.000 metres quadrats, separat per patis de llum i per espais diferencials. Cada un d'aquests mòduls té una arquitectura sostenible que no té columnes intermèdies i que, per tant, pot ser reaprofitat. I, a més, la planta tècnica està situada entre la planta baixa i la primera planta. Això fa possible que puguem fer arribar gasos medicinals i tot tipus de necessitats vinculades amb l'atenció del pacient a qualsevol dels punts. Això ens va permetre canviar una àrea que era una rehabilitació en una àrea de crítics, d'una manera fàcil.
0: Durant la jornada també s'ha parlat de Gaudí. Francesc Torralba ha presentat l'arquitecte com a pensador i ha explicat com concebia la naturalesa i la seva relació amb l'ésser humà. Torralba ha destacat que la sensibilitat ecològica que avui es té a l'hora de construir, Gaudí ja la tenia.
2: Perquè hi ha una sensibilitat ecològica creixent i, per tant, entenem que hem de fer una arquitectura sostenible, adaptada, que no generi molta despesa energètica, que aprofiti les energies, diguem-ne, netes, com el sol, com la llum, com el vent, i això, vaja, Gaudí ho va veure molt abans, però nosaltres ara ho estem veient, i després un altre element clau, que, en efecte, hi ha més sensibilitat envers la uniformitat amb la naturalesa.
0: La jornada ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya l'any Gaudí 2026 i Barcelona Arquitectura.

0: Les jornades solidàries de Mollet acollien el passat divendres una tarda dedicada a la cultura paraguaiana. L'activitat, celebrada a l'Espai de la Marineta, ha estat organitzada per l'Associació Paraguai Mollet 2022 i l'Associació Paraguaios Unidos Mollet, amb l'objectiu d'apropar les tradicions, la música i la gastronomia del Paraguai al conjunt de la ciutadania. Durant la jornada, els assistents han pogut conèixer diferents aspectes de la cultura paraguaiana a través d'una proposta que ha combinat activitats culturals i gastronòmiques. La trobada ha servit també com a espai de convivència i intercanvi entre la comunitat paraguaiana de Mollet i els veïns i veïnes de la ciutat. Un dels principals atractius ha estat la gastronomia. Els participants han pogut degustar alguns productes més tradicionals, com les empanadilles, la sopa paraguaia i la xipa guassú. Són declaracions de Fermín Cabral, president de l'Associació Paraguaios Unidos Mollet.
1: Bueno, nosotros hemos traído lo típico nuestro, que es la empanadilla, que nosotros utilizamos, ese es como un bocadillo, es una comida típica de Paraguay. También la minalecita, hecha de carne, y lógicamente la sopa paraguaya. Es algo sólido, no es caldo como ustedes utilizan aquí.
0: La gastronomia, segons ha explicat, és un dels elements que permet apropar les tradicions del país a les persones que participen en la jornada. Per Soledad Huerta, membre de l'Associació Paraguai Mollet 2022, aquesta celebració representa una oportunitat per mostrar la cultura del seu país. Huerta ha afirmat que la jornada permet a la comunitat paraguaiana mantenir vives les tradicions i al mateix temps compartir-les amb altres persones de Mollet.
2: Nosotros podamos reunirnos y celebrar esto y demostrar también a todos ustedes, a la comunidad de Mollet, a la comunidad de los españoles. Y nada, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque tenemos un espacio para decir que aquí somos paraguayos. Vengan a nosotros, que nosotros también queremos compartir con usted nuestra comida, todo eso.
0: La música també ha tingut un paper destacat de la tarda. Rafael i Mabel han estat els encarregats de posar la banda sonora a la jornada amb diverses cançons interpretades en guaraní, una de les llengües oficials del Paraguai. Mabel ha explicat que se senten afortunats de poder representar el seu país a Mollet.
3: Nos sentimos afortunados de que hayamos sido nosotros los escogidos, ¿verdad?, para representar a nuestro querido Paraguay en cuanto a lo que es la música. Que a través de ella también... como diría, uno se expresa lo que siente y también lo que se cuenta también a través de la música, lo que es la historia.
0: La tarda de cultura paraguaiana forma part de les activitats de les jornades solidàries de Mollet i ha posat en valor la diversitat cultural present a la ciutat. I comencem les informacions esportives del cap de setmana, que està marcat per les intenses pluges que va aturar les activitats esportives al llarg de dissabte i fins diumenge al migdia. Així doncs, a Primera Catalana, la Molletense no va poder disputar el seu partit programat per dissabte a la tarda davant la Pirinaica. Més sort va tenir el Mollet, que tenia el partit programat per diumenge a la tarda i que sí que el va poder jugar. Els blanquivermells van guanyar per 1-0 al Bellavista i són líders del seu grup. A Quarta Catalana, victòria de la Lourdes per 3-1 al camp de l'Olímpic La Garriga. En futbol sala, el partit de la Unió Futbol Sala Mollet també es va suspendre per la pluja, havia de ser l'estrena a la Lliga, i igual que el Xat Mollet, que no va poder debutar a casa davant el Montgat per a l'anul·lació del partit, com dèiem, per motius meteorològics. Qui sí que va jugar Copa Catalunya Femenina va ser el Sant Gervasi, derrota davant el Terrassa per 75-66, i l'equip masculí tampoc va jugar el seu partit. En hoquei, tant l'equip femení de Primera Catalana com l'equip masculí de segona tampoc ho van fer per motius de pluja. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. La pluja torna a complicar la situació al Vallès Oriental, amb fins a 3 alertes de protecció civil i prop de 43 litres per metre quadrat a Mollet. Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern ha anunciat aquest dilluns l'avançament de les eleccions generals després que el Congrés rebutgés els dos decrets del govern en matèria d'habitatge. i Mollet del Vallès i Torres Vedres estrenyen els seus llaços amb la mirada posada en un futur agermanament. I cap de setmana marcat per la pluja a la nostra ciutat, parlant d'esports, i és que nombrosos partits han quedat suspesos per les limitacions de pràctiques esportives com a conseqüència dels aiguats. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns ens acompanya via telefònica Encarna Ortiz del Partit dels Socialistes, a qui saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, Encarna, no sé si tenim informació de com està tot el tema de les pluges, dels aiguats aquí a la nostra ciutat, on sobretot doncs, va caure fort el passat dissabte, matinada de dissabte a diumenge, però que avui veien com es reactivava, en aquest cas a Mollet, amb uns 43 litres per metre quadrat, però en canvi poblacions veïnes, que hem vist sobretot no Granollers, doncs, on torna tot avui a estar doncs, amb forces inundacions. Avui parlàvem nosaltres també amb el primer tinent d'alcaldessa, el Raül Broto, qui ens deia que de moment la situació estava controlada més enllà del que suposa també les petites incidències per a aquests grans aiguats, una miqueta que ens en pots dir hores d'ara, quan crec no, que les dues ja es dona per finalitzada aquesta és alert.
1: Sí, evidentment, bueno, com ja sabeu, a cap de setmana hem activat el Pla de Protecció Civil per riscos d'inundacions i dic afortunadament pel que comentes, no? Que les poblacions veïnes doncs, han patit greus conseqüències per aquestes inundacions i nosaltres, doncs, com bé ha dit el regidor Raül Broto, doncs, estem fent una valoració perquè sí que hi ha hagut incidències però no tan greus com hem pogut veure a mitjans o vosaltres mateixos doncs, heu relatat al llarg del matí. Doncs bé, ja et dic, tots els serveis de seguretat activats per garantir sobretot això, la seguretat dels veïns i veïnes, per valorar doncs, possibles riscos pel que fa doncs, a les aigües, pel que fa també doncs, als arbres i d'altres elements i diferents elements doncs, que en aquests moments doncs, de fortes pluges doncs, poden suposar un risc a l'hora d'estar pel carrer. Després doncs, estem doncs, això, molt pendents de com evoluciona. Ara, afortunadament, doncs, no plou, però estarem pendents de la informació meteorològica, de com avança doncs, aquesta situació doncs, sobrevinguda i greu, no? perquè s'ha vist, no? Doncs, que el que s'esperava, el que finalment doncs, ha suposat en molts punts, i bé, fent, com et dic, fent un seguiment constant de la situació amb tots els equips i atents doncs, també a les necessitats dels veïns i veïnes en moments que ens puguin requerir.
0: Que en aquest cas imagino que al final no s'ha hagut de lamentar cap crescuda de riera o en aquest cas del riu Besòs que ens acabi afectant a la nostra ciutat, no?
1: No. De moment està controlada la situació, no més del que ahir va succeir en el que és a la nostra zona, i al llarg del matí doncs, hem estat molt pendents de les rieres del riu Besòs, però de moment estava tot controlat i sense incidència greu que pugui afectar doncs, la mobilitat o veïns que hagin pogut estar en aquella zona.
0: Doncs queda dit i també doncs, restem a l'espera del que pugui anar succeint, però si més no, les previsions són que tot ha d'anar a millor i que tota aquesta pluja forta ja ha anat passant i quedarà doncs, entre cometes per la història, perquè de fet crec que havíem vist que la pluja que va caure només en un dia del dissabte, amb el que és l'històric dels últims 25 anys, és el segon dia amb més pluja d'aquests 25 anys. Per tant, doncs, feia temps que no plovia tant a la nostra ciutat. Després, Encarna, volem també comentar un tema d'últimíssima hora, i és que a nivell general Espanya tornarà a les urnes el pròxim 29 de novembre. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns aquest avançament de les eleccions. Com ho veieu vosaltres des del partit?
1: Doncs, bueno, sabíem, no?, des de divendres doncs, que era una possibilitat, i bé, doncs avui el president Sánchez ja ho ha fet públic, doncs que el 29 de novembre doncs tindrem una nova cita amb aquestes amb les urnes, no? I bé, des de Mollet doncs ho afrontem doncs, bueno, com amb responsabilitat, perquè creiem doncs, que estem en un moment, la veritat, realment tens, en un moment socialment doncs, preocupant, i esperem doncs que els greus problemes doncs que tenim doncs els puguem tirar endavant, perquè de veritat jo crec que en els últims dies doncs s'ha vist clar doncs que no podem tolerar el bloqueig als drets socials, als drets bàsics, i aquí ens hi veurem doncs en aquests gairebé 2 mesos que tenim per davant, doncs fer una crida a la participació dels ciutadans, ciutadanes, de votar, de decidir doncs que el que no podem fer és cap pas enrere en els drets que hem assolit i anar més enllà per tenir més protecció amb l'escut social, més protecció a les persones. I bé, doncs intentarem traslladar doncs al llarg d'aquestes setmanes aquest missatge de que hem de frenar doncs totes aquestes veus i forces doncs que intenten el bloqueig del nostre país.
0: Doncs estarem també pendents i segur que en parlarem bastant doncs en aquestes properes setmanes. Després, abans també m'ho deixava, però el fet d'aquesta és alert que es va doncs produir també doncs el dissabte, no?, que al final va provocar moltes suspensions del que era sobretot també de caire esportiu, però també d'altres on a la nostra ciutat es veia afectada aquest Sona Mollet, no?, que només varen poder tenir doncs crec que va ser el concert de la banda el dijous, el dimecres la que era la tocada de piano de Maria Canals, i divendres, com deies, Encarna, doncs un concert que de fet va omplir el Mercat Vell i que ara llastimosament doncs aquest dissabte i diumenge doncs no varen poder viure el que era aquest concert en record a l'Anna Villasco i a Rebull.
1: Sí, totalment una mala notícia, perquè és un concert doncs que esperem amb ganes, és un concert amb moltíssim talent internacional i a més amb aquesta vessant solidària doncs que encara doncs el fa més especial. Sí que vam poder doncs disfrutar de les 3 primeres jornades, com deies, dimecres, dijous i divendres, amb un mercat vell ple, la veritat és que amb un ambient fantàstic, i malauradament doncs dissabte i diumenge es van haver d'anul·lar, com tots sabeu. Però bé, doncs amb aquest regust, no?, de no haver pogut viure tot el concert, però sabem, no?, que aquest concert doncs aplega moltíssima gent doncs que s'estimava l'Anna, que creu doncs amb el poder de la música i que sempre participa doncs perquè ens va deixar un llegat a la ciutat important, i també perquè per col·laborar i estar sempre doncs amb la família també. I jo crec que es va quedar doncs aquestes primeres jornades molt clar, no?, de que a Mollet estimem molt aquest concert, i bé, doncs esperarem doncs que en la propera edició doncs puguem viure totalment tots els dies de concerts.
0: Després, també el divendres va tenir lloc una trobada amb Torres Vedres, no?, aprofitant també que venien aquí pel Sona Mollet, però al final ha sigut una trobada on el titular, no?, és que s'estrenyen aquests llaços amb la mirada posada en un futur agermanament.
1: Sí, teníem una visita del regidor de Cultura, de personal també tècnic de l'àmbit de cultura de Torres Vedres. Com sabeu, nosaltres des del 2015 que hem tingut relació amb la ciutat, amb diferents àmbits com pot ser la mobilitat, la inclusió digital, que vam estar treballant ara fa 3 anys, doncs, els darrers 3 anys amb el tema del digi-inclusió, també amb temes de sostenibilitat, medi ambient, i la veritat és que sempre hem tingut una molt bona relació, molt productiva, i ara doncs arran doncs el projecte del Carnaval doncs vam tenir vincles també amb aquesta cooperació cultural, i per això doncs vam poder també convidar-los a que visquessin el Sona Mollet i establir també, perquè no, un altre punt de treball conjunt i explorar una possible doncs via més oficial d'agermanament, perquè ja et dic, hem tingut una molt bona relació des de fa molts anys amb diferents etapes de cooperació, així que pot ser una via d'explorar també i continuar reforçant aquests vincles que tenim entre Mollet i Torres Vedres, que per cert, malauradament doncs també els hi va fer afectar doncs, aquestes pluges i, bueno, tot i que no van poder gaudir del tot del programa que teníem amb ells, doncs van quedar molt contents de les visites que sí que divendres i dissabte van poder fer.
0: I després també volem fer una mica de balanç del ple celebrat doncs, ara fa una setmana. Com va anar doncs, a aquest ordre del dia i què en destacaria d'aquest ple? Entre d'altres, vàrem conèixer el padró, algunes també curiositats que hi ha respecte a això, o per altra, doncs, també s'hi van tractar diverses mocions.
1: Doncs bé, vam parlar de diferents temes, temes econòmics, que vam valorar doncs, la situació financera, els indicadors, tot, la veritat és com els darrers anys doncs, podem dir que estem en una situació financera estable i això doncs, ens dona la possibilitat doncs, de mantenir els serveis de qualitat, de poder fer inversions i millores a la ciutat. Vam parlar també d'aquest padró, no? Que com deies, doncs, el que marca doncs, és que gairebé 500 persones, doncs, tenim 500 persones més a la nostra ciutat. Jo crec que també és un indicador positiu de que la gent doncs, vol establir-se aquí a Mollet, veu una ciutat doncs, amb oportunitats, una ciutat que creix, i això també doncs, crec que és positiu. I de diferents també temes socials, un molt important i que tenim ara sobre la taula és el tema de l'habitatge. També vam estar amb diferents postures, com és habitual, amb mocions i fèiem també al·lusió doncs, a l'1 d'octubre, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, i també vam prendre paraules, doncs, vam prendre torn de paraules doncs, veïns de la nostra ciutat i bé, doncs, un ple que podem dir que amb normalitat i en diferents temes que és el dia a dia de la nostra ciutat.
0: Doncs amb això també estarem pendents de com van evolucionant aquests plens, com dèiem, sempre marcats també ara per aquestes campanyes electorals que vindran de nivell general, però després també per les municipals. Ja per anar finalitzant, les jornades solidàries es van celebrant a la nostra ciutat i hem anat veient, no?, com, i hem anat coneguent sobretot aquestes cultures. No sé si d'aquí poc tindrem la Filipina, hem conegut també a Paraguai, al Marroc, tot això després amb una festa final que es farà al Parc de les Poneres la setmana vinent.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè aquest any doncs, hem fet un programa més extens, de 3-4 setmanes, amb moltes activitats, donant doncs, veu a les comunitats que tenim a la nostra ciutat, que en són moltes, i que ens donin a conèixer també la seva cultura, que enriqueixen també la de la ciutat. I bé, són, ja et dic, són moltes i les esperarem doncs, amb una festa final perquè tothom pugui conèixer i disfrutar-les, que la veritat és que al final també li donen, no?, aquest caliu i aquest color a la nostra ciutat.
0: Doncs fins aquí l'espai de portaveus en carna de tot el que vagi succeint aquesta setmana. Ho tornem a comentar d'aquí 7 dies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Molt bona setmana. Adéu.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta, sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapelia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de diversitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
8: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
9: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matuté. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs varen començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscuda us explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar esquí als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en 3 experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que a causa del mal temps els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredors. En finalitzar les jornades de formació, Anguilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Baret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous dia 8 anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge dia 11 hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar, la coneixem...
3: Estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir quan

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bee Gees, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estany fal. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

Ens dit sa botella i un cingló. Més quan ja m'espassa sa guitera

0: versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i de la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: I te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarra i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, tens, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure el que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist una de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè a lo millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
3: Bàsicament el que diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
4: Remissió de 3

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

en una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor per al sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

Ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com Alcie et White. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:45 del migdia.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. La convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus, els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: going round taking names.
1: Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no serveix per decorar silencis, sinó per explicar vides, vides complicades, vides trencades, vides que sovint no tenen un format ni un final net. Aquí no venim a buscar redencions fàcils, venim a escoltar què passa quan algú canta des d'un lloc on ja no hi ha gaire marge per fingir. Perquè hi ha artistes que no canten des de l'èxit, ni des del confort, ni des de la distància. Canten des de la ferida, des del cansament, des d'aquell punt on ja no queda gaire res per perdre.
2: I quan això passa, la música canvia. Canvia el to, canvia la manera d'explicar-se, canvia fins i tot la relació amb qui escolta. Ja no es tracta d'agradar ni de convèncer, es tracta de ser honest, encara que això impliqui incomodar. Avui parlarem de dues veus que comparteixen això, dues veus molt diferents, però unides per una mateixa manera de mirar el món. Des del marge, des de la culpa, des d'una masculinitat cansada i plena de cicatrius. Voices calling, voices crying.

0: Avui parlarem de Johnny Cash i de White Buffalo, d'un concert dins d'una presó a un disc que sembla escrit precisament després de la condemna.
1: Sí, At Folsom Prison és només un disc, no és només un disc en directe, és un gest molt concret i molt arriscat. Johnny Cash decideix anar a cantar davant d'un públic que no té cap obligació d'agradar-li. Presos, homes condemnats, homes que han perdut gairebé tot. I això no ho fa per provocació, ho fa perquè ell mateix se sent molt més a prop d'aquest públic que de qualsevol sala elegant. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around.
0: Whoever is unjust. En aquell moment, Johnny Cash no està bé. Addiccions i problemes personals, una carrera que trontolla. No és la icona sòlida que serà després. És un home cansat, ple de contradiccions, que ha flirtejat masses vegades amb l'autodestrucció. I potser per això Folsom funciona, perquè no hi ha impostura, hi ha un reconeixement mutu.
1: Molts anys després, The White Buffalo publica Love and the Death of Damnation, un disc que no parla de presons físiques, però sí de presons interiors, de culpa, de violència, de destins que semblen marcats abans de començar. No és un homenatge a Cash, és simplement una continuació emocional. Is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound.
0: Però entrem ja en el que ens ocupa avui, que és la presentació del disc clàssic. El Folsom Prison no és un escenari simbòlic, és una presó. És un lloc real, és un lloc fred, és un lloc dur, ple d'homes que saben exactament quant de temps els hi queda per endavant. Johnny Cash entra allà vestit de negre, amb una guitarra, i canta cançons que parlen de crim, de culpa, de pèrdua. No ve a fer un concert, ve a compartir una experiència.

0: I entrem així en el disc clàssic. Entrem per escoltar el primer tema que us presentarem avui d'aquest disc. Abans d'escoltar Folsom Prayer and Blues, cal situar molt bé l'escena. Aquesta cançó que escoltarem és una cançó on Johnny Cash entra a la presó sabent exactament què farà en aquesta cançó, no? No és la primera vegada que la canta, però sí la primera vegada que ho fa davant d'homes que estan complint condemna. Homes que no escolten la lletra com una història llunyana, sinó com una cosa molt i molt propera. Quan Cash canta això de "I shot a man in Reno, just watch him die", no ho fa per provocar, eh? Recordem que la traducció és disparat a un home a Reno només per veure com moria, i simplement expressa aquesta frase com una cosa que no és ficció, és una realitat compartida. I aquí és on la cançó deixa de ser una peça de repertori i es converteix en una declaració.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: El que passa després d'aquesta frase és molt revelador. L'ovació no és festiva, no és celebració del crim, és un reconeixement. Aquest home està parlant del nostre idioma. En Johnny Cash no canta com algú que jutja, ni com algú que mira des de fora. Canta com algú que podria haver acabat dins, igualment. I això crea una tensió molt forta, perquè Cash no justifica res, però tampoc condena. Senzillament i simplement posa les cartes sobre la taula, i en aquell context això és profundament honest. La cançó deixa de ser una presó concreta i passa a parlar de culpa, de destí, d'aquella línia fina que separa una vida d'una altra.
1: I continuem escoltant el següent dels temes que va interpretar en aquesta presó, Dark as Dungeon. Dark as Dungeon és una cançó que Johnny Cash canta sovint, però a Folsom pren un altre sentit. És una cançó escrita originalment sobre miners, sobre treballar sota terra, sobre la foscor constant, però aquí, davant d'un públic empresonat, la metàfora és immediata. Quan Cash presenta aquesta cançó, no necessita explicar res. Tothom entén de què va. La foscor, el tancament, la sensació que la llum sempre queda lluny.

0: Això sense dramatitzar, precisament, gairebé amb una serenitat inquietant, no força l'emoció, no busca fer plorar ningú, i precisament per això fa tant de mal, perquè és crua, perquè sona com algú que ha acceptat que hi ha vides que es passen senceres sense veure la llum. I aquí Cash no és un predicador, és un narrador, algú que explica una realitat dura amb respecte, sense adornaments. I això, davant d'aquell públic, genera un silenci molt especial, un silenci de sentir-se implicats i identificats entre ells mateixos.
1: Sí, i després de parlar de crim, de foscor i de destí, Johnny Cash decideix fer una cosa molt arriscada. Canta una cançó d'amor i pèrdua, I Still Miss Someone. No parla de presons, no parla de violència, parla de recordar algú que ja no hi és. I cantar això dins d'una presó és gairebé cruel, perquè aquí tothom té algú a fora, algú que no veu, algú que potser no tornarà a veure mai igual. They'll probably take that word out of it.

0: Repassant avui Johnny Cash en el nostre clàssic amb les seves cançons i el seu disc des de dintre de la presó. David, has vist la pel·lícula d'en Johnny Cash o no?
1: No, no miro mai pel·lícules de músics. És una...
0: Bueno, no, doncs,
1: és una cosa que no faig mai.
0: Precisament n'hi ha que estan una mica... ensucrades, però la de casa és un drama i està molt ben feta.
1: Me l'apuntaré per mirar-la. Sí. De fet, l'única pel·lícula que he vist de músics va ser la dels The Doors, l'única que vaig veure. No he vist mai cap altra, no sé per què, però no m'atrauen prou.
0: Doncs la de Cash està bé. Em sembla que es titula Cash, així tal qual. Uh-huh. D'allò, així està en plataformes. Bé, hem tornat a... Hem escoltat aquesta cançó, molt continguda, molt senzilla, curteta. Cash no exagera el dolor, el diu tal com és, i això la fa devastadora una miqueta, aquesta, perquè la nostàlgia, quan està estancat, pesa el doble. Aquí la presó deixa de ser un espai físic i passa a ser emocional. No és només no poder sortir, és no poder tornar enrere, no poder recuperar una mica el temps perdut. I Cash ho canta amb una humanitat enorme, sense cap mena de condescendència.
1: Bé, doncs, per continuar una miqueta amb el programa, i com és la tònica habitual, explicarem algunes curiositats de Johnny Cash. Una d'elles és que el seu amor sempre va ser amb June Carter. June Carter va ser la persona que la va ajudar en tots els seus problemes d'addiccions, tots els seus problemes que havia tingut, i va morir el 2003. Quatre mesos després va morir Johnny Cash i, bueno, tothom va comentar que era, o tothom va associar que era per la gran pèrdua que havia patit. Però havia passat una cosa amb la June, amb la seva dona, que és que la seva dona havia trobat cartes d'amor amb l'Elvis Presley. Llavors, quan en Johnny Cash els va veure, les va destruir. Això va ser com als anys 80, uns 20 anys, 20-22 anys abans de que...
0: Tot això a la pel·lícula.

0: S'explica molt bé.
1: Veus? Jo no l'he vista, però tenia aquesta informació. Una altra cosa interessant de Johnny Cash és que va ser operador de ràdio quan va estar a Alemanya i interceptava comunicacions soviètiques. I això va ser... va generar un fruit que va ser una de les primeres persones del món que va conèixer la mort de Stalin. Perquè, clar, el seu operador de ràdio, doncs... I també una que és molt fàcil de conèixer i identificar com a curiositat és que sempre se li ha dit l'home negre, sempre anava vestit de negre, no? Aquesta és una cosa com més, sí, més coneguda...
0: El seu color preferit, sí.
1: Molt més popular, no? Però bé, el que sí que no se sap tant d'ell és que tenia, segons sembla, un coeficient intel·lectual de 160. Coeficient intel·lectual molt alt, molt alt. Per tant, bueno, són cosetes que sempre expliquem en el programa i que considerem que aporten un plus sobre les persones de les que parlem en el blanc en negre.
0: Cocaine Blues.
1: Cocaine Blues és una tornada a l'autodestrucció. Drogues, violència, fugida constant. És com una cançó que explica una espiral, una caiguda que sembla inevitable. I aquí és impossible no pensar el mateix que Johnny Cash, en la seva relació amb les drogues, amb el límit i amb aquesta sensació de jugar constantment amb el foc.

0: mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
1: Cash no canta en aquesta cançó com una advertència moral. Hem de recordar una miqueta que en aquests moments, el moment que Cash decideix fer aquest concert a la presó, estava travessant una crisi realment sèria, molt important, en el que la seva vida fins i tot es havia plantejat doncs, deixar d'existir. Però la canta com algú que sap perfectament del que està parlant, com algú que ha estat molt a prop d'acabar igual, i això fa que la cançó no sigui èpica ni divertida, és incòmoda. És una història que no té final feliç, i escoltada en l'entorn i a l'escenari d'una presó, doncs se sona gairebé com un reflex del que molts dels presos han viscut abans d'arribar allà.
2: Ara arriba el moment d'escoltar la cançó que va tancar aquest concert. El concert es tanca amb Greystone Chapel, una cançó escrita per un dels presos. I aquest detall ho canvia tot. Johnny Cash no tanca el concert amb una de les seves cançons més conegudes. El tanca cedint la veu.

0: Amb les paraules d'un presoner, així va acabar el concert, amb veu i la boca de Johnny Cash. Aquest gest resumeix tot el concert. Cash no ha vingut a explicar la seva història, ha vingut a escoltar també la dels altres, a compartir espai, a reconèixer que aquí, dintre de la presó, també hi ha veus que mereixen ser escoltades. I la música deixa de ser espectacle i es converteix en comunitat, i això és el que fa que Folsom Prison sigui molt més que un disc en directe. És un acte de respecte. Bé, però continuem, i ara, al bell mig del programa, més o menys, és quan fem la transició i ens anem cap a l'altre costat. El blanc i el negre. No?
1: El blanc i el negre. El blanc ha sigut Johnny Cash.
0: Ara entrarem en la transició. Després d'escoltar Johnny Cash a Folsom, queda clar que aquí la música no servia per evadir-se, servia per mirar-se a la cara, per cantar davant d'homes que no necessitaven metàfores, perquè ja sabien exactament de què parlava cada paraula.
1: El temps passa, les portes es tanquen, les condemnes s'acaben i el que queda no sempre és llibertat. A vegades el que queda és silenci. És la vida després, quan ja no hi ha públic, ni escenari, ni ovacions. Només el pes del que has fet i del que no has sabut fer diferent.
0: I és aquí on està el relat, i el relat canvia, canvia de forma. De la pressió física a la pressió interior, del gest col·lectiu al paisatge íntim. A partir d'aquí, la veu ja no crida, s'arrossega. I des d'aquest punt, des d'aquell lloc, que comença a parlar White Buffalo.
1: I presentem així el disc contemporani en la secció negra del nostre programa d'avui, Love and the Death of Damnation. The White Buffalo canta des d'un altre lloc, no des del moment del delicte, sinó des del que queda després, que en Johnny hi ha excusa, quan només queda conviure amb el que has fet.
0: Aquest disc ens parla i està ple de personatges cansats, de violència interioritzada, de vides que no acaben de trobar sortida.
1: I el comencem amb una cançó que es diu Love Song 1. És a dir, el número 1, obre el disc i ja deixa clar que aquí no hi haurà cap idealització de l'amor. El títol sembla gairebé una broma perquè no és una cançó romàntica en el sentit clàssic. És una cançó sobre com l'amor pot convertir-se en una altra forma de condemna. The White Buffalo canta des d'un lloc molt adult. No des de l'enamorament, sinó des del desgast. Des d'aquell moment en què estimes algú, però ja saps que això també et farà mal. I això connecta molt directament amb tot el disc. Relacions que no salven, sinó que arrosseguen.

0: Sens dubte, també, en aquesta veu hi notem dolor, hi notem fragilitat. És una... Després d'escoltar-la et queda molt clar que aquí la mort tampoc és... que no és un refugi, és un conflicte, és dependència, és por a quedar-se sol, encara que estiguis acompanyat... també fa mal. La veu de White Buffalo pesa, arrossega les paraules com si cada frase li costés una mica més del compte. I això fa que la cançó no soni com una confessió bonica, a vegades la veu esquerdada, sinó com una constatació dura. Estimar a qui no és alliberar-se, és acceptar una càrrega i acceptar, i aquest to marca tot el disc des del primer minut.
1: I anem ara al que és gairebé una escena de cinema. Chico's Place és un bar, un alcohol, mirades creuades, una tensió que no saps exactament quan esclatarà, però que sents des del primer segon. The White Buffalo és molt bo explicant aquests espais masculins carregats de violència continguda. No passa res durant molta estona, però tot apunta que passarà alguna cosa. I aquesta espera és clau. És el mateix tipus de tensió que respiraves a Folsom, però traslladada a un altre escenari. Well, Chico, he lies. Well, he got it coming. He don't know when to quit. He just keeps his mouth running from...

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Avui el nostre diàleg està clar. Són dues veus que parlen des del dolor. El que fa tan poderosa la cançó que acabem d'escoltar és que no necessita explicar el conflicte de manera explícita. Senzillament el sentíem, el notàvem amb la veu, en el ritme lent, en aquesta manera de cantar, com algú que ja sap com acabaran les coses, encara que ningú no hagi fet res encara. Aquí la violència no és un esclat, és un ambient, és una manera de viure, i això la fa molt més inquietant, perquè no parla d'un fet puntual, parla d'un patró que es repeteix una vegada i una altra.
2: I tornem a explicar més cosetes d'aquest disc de 2015 de The White Buffalo, d'un artista que no és un simple, una persona que té uns quants discos dels quals després parlarem, però que va néixer l'any, encara no està clar, no s'ha acabat d'aclarir si és de l'any 74-75, i bé, és un artista del que portarem informació interessant en el proper, després d'escoltar la propera cançó, que es diu The Pilot. The Pilot parla del control, de la necessitat de portar el timó encara que sàpigues que el viatge acabarà malament. És una cançó sobre el poder, però també sobre la por de perdre'l. El personatge que canta aquí no és un heroi. És algú que s'aferra a una idea de control perquè no sap viure d'una altra manera, i això encaixa molt bé amb tot l'univers del disc. Homes que no saben demanar ajuda, que només saben avançar encara que tot s'estigui enfonsant.

0: Abans comentàvem que el diàleg avui a blanc i negre entre aquestes dues veus era el denominador comú del dolor. Però quina distància hi ha d'aquest dolor entre Johnny Cash i el nostre contemporani?
1: Es diu que White Buffalo va néixer entre el 74 i el 75. En algun lloc diuen que el 73, però bé, estem parlant d'uns quants anys de diferència. Recordem que els dos discos que es presentem avui es porten uns 40 i algun any de diferència. Per tant, déu-n'hi-do.
0: Per tant, el diàleg, el que sempre comentem a blanc i negre, que no comparem estils ni similituds
1: artístiques,
0: sinó que conceptuals, missatges, continguts del que es parlava fa 40 anys i del que se segueix parlant
1: avui en dia.
0: Escoltàvem The Pilot, una cançó que, després d'escoltar-la, evidentment, et queda clar que el control aquí no era la força ni la fragilitat. El pilot no dirigeix perquè sigui valent, dirigeix perquè té por. Por de deixar anar, por de reconèixer que ja no pot més. I The White Buffalo canta això sense heroïcitat, amb una veu pesada, cansada, que sembla dir seguiré endavant, sí, però no perquè cregui que això acabarà bé, senzillament perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
1: I The White Buffalo, que no ho hem dit prèviament, es diu Jake Smith, és el sobrenom pel qual se'l coneix, aquest artista, no? És un cantautor nord-americà d'Estats Units i fa aquesta barreja de folk i rock que moltes vegades li ha valgut entrevistes que el comparessin en quan a veu amb Lady Vedder de Pearl Jam o amb en Johnny Cash, l'artista que hem presentat avui en el nostre programa. El que tenim també d'informació d'ell i que volem compartir amb vosaltres és que la fama televisiva li va venir per una sèrie que es diu Sons of Anarchy, on va fer o va participar a la seva banda sonora, fins i tot amb la cançó, la hiperconeguda House of the Rising Sun. Però, a més d'això, va rebre una nominació a l'Emmy. I una última coseta que us volem dir d'ell com a curiositat és que el seu disc del 2022, que es diu Year of the Dark Horse, que és un disc conceptual, va fer va buscar un concepte basat més en les quatre estacions i el va acompanyar d'una pel·lícula que visualitza la història de cadascuna de les cançons que presenta. Continuem escoltant un tema que s'anomena John Wayne, però com que estem aquí, que en parlàvem ara, House of the Rising Sun, potser la podríem posar, no, Àngel? Crec que seria una bona alternativa.
0: Sí, la tenim a punt.
1: Doncs vinga, posem-la.

0: Espectacular.
1: Quina meravella, eh? Bueno,
0: espectacular una... la versió... sí, tinc un dubte, no, si no recordo malament, són dels, és del, dels
1: The Animals, sí, és una cançó dels The Animals.
0: L'Eric Burdon era... Sí, no? Sí, l'Eric Burdon.
1: I bé, no sé, jo per mi aquesta és una de les millors covers, si no la millor, o millor versió, o una de les millors versions que s'ha fet mai d'aquesta cançó. És absolutament meravellosa.
0: Sí,
1: eh?
0: I una, amb una veu realment profunda que t'arriba... fins i tot et deixa la pell de gallina.
1: Sí, continuarem, no?
0: Sí, bueno, gairebé acabarem, però bueno, perquè sembla que és l'última cançó, no?
1: Escoltarem l'última cançó. Sí. Escoltarem l'última cançó, que es diu Wish It Was True. Wish It Was True tanca el disc amb una frase que ja és tota una declaració. No diu, és veritat. Diu, m'agradaria que fos veritat. I aquí hi ha tota la clau del final. No hi ha redempció, no hi ha aprenentatge clar. Hi ha un desig. El desig que les coses haguessin estat diferents.

0: aquest final que en el que avui acabem el programa és profundament trist, perquè és molt honest. No hi ha promeses de canvi, no hi ha llum al final del túnel, hi ha una acceptació cansada, acceptar que la vida no sempre s'assembla al que hauries volgut. I tancar el disc així és coherent amb tot el que hem escoltat abans. El disc que us hem presentat no és un disc de salvació, és un disc de convivència amb la culpa, amb la ferida i amb el que no es pot arreglar.
1: I amb aquestes cançons que hem escoltat de The White Buffalo es construeix un disc ple de personatges que no busquen excuses, accepten el que són, encara que no els agradi. I això el fa dur, però també fa que el disc sigui molt honest.
0: És un disc que no crida, no predica, no consola, senzillament acompanya. I en el diàleg amb Johnny Cash queda clar que la ferida pot canviar de forma, però no desaparèixer mai del tot.
1: Quan arribem a aquest punt blanc en negre, el que fem ja és el tancament del programa i expliquem una miqueta dels dos discos. Per exemple, el que fem és tractar Johnny Cash at Folsom Prison amb l'escolta d'una cançó que ens porta cançonetes molt interessants.
0: Jo tinc una sorpresa.
1: Ah, val, perfecte.
0: Tinc una sorpresa.

0: dit una jornada.
1: Sí, totalment, totalment. No recordava això. Havia escoltat una vegada feia molt de temps quan vaig descobrir The White Buffalo, però no recordava al principi perquè jo vaig sentir la cançó ja començada.
0: Doncs, aquesta és una versió molt curiosa del Bohemian Rhapsody en què White Buffalo hi posa la seva veu.
1: Clar, jo sabia que com acabem el programa sempre posem alguna cançó d'algun dels dos artistes que hem presentat, que no està en cap dels discs.
0: Avui no és el clàssic.
1: I pensava que posaríem alguna cosa de Johnny Cash. I jo ja estava pensant, com que fem Folsom Prison, ficarem alguna cosa de Johnny Cash, com fem habitualment. I clar...
0: Avui t'he sorprès.
1: Així m'agrada.
0: Anem al tancament. Anem al tancament ja definitiu. Ens queden por un parell de minuts. Per tant, fem resum. Quan acaba el disc de Johnny Cash, Folsom Prison, no tens la sensació d'haver escoltat un gran concert. Tens la sensació d'haver estat dins un lloc on la música ha servit per alguna cosa molt concreta, no per distreure, sinó per no fer passar l'estona, sinó per reconèixer que hi ha alguna cosa que val la pena, per la que val la pena lluitar. Johnny Cash no entra a Folsom com un heroi ni com un salvador, i entra com algú que sap que podria haver acabat allà dins de la mateixa manera. Algú que arrossega culpa, addiccions, errors, i que no té gaire marge per donar lliçons a ningú, i potser per això la connexió amb els presos és tan forta. Aquest disc no parla de presons com a idea, parla de persones, de gent que ha pres decisions dolentes, que s'ha equivocat, de gent que ha pagat un preu molt alt, de gent que continua sent humana, malgrat tot. Cash no és absolt, però tampoc és jutge. Els mira de la cara i canta. I això és el que fa a Folsom Prison. Continuï colpint, avui en dia encara sigui un disc que ens impacta. No perquè sigui mític, ni perquè sigui històric, sinó perquè és honest, perquè és sincer i perquè entén la música com un espai on durant una estona ningú no està per sobre de ningú, només compartint el mateix pes.
2: Blanc en negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Que la tia ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el pisat compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Ho saps? Ok.